Hola a tothom, benvingudes, benvingut a un altre episodi de Maquetes, el vostre programa de música guapa, guapa, a Ràdio Fars, a l'Àrea Cultural de Menorca. Jo sou en Pedro, vosaltres sou gent collonuda que escolta podcasts bons i que escolta Ràdio Fars, i sou gent guai. I res, avui tenim un episodi un poc diferent, avui no hi ha entrevista, avui és un poc d'aquests episodis que faig quan tinc poques ganes de currar, i en aquest crec que m'he superat. Estic aquí de vacances, vacaciones en Menorca, i res, tenia molt poca ganes de feina, i com que hi ha aquest premi a Natàlia Sans, que dissabte donàvem Ràdio Fars, bueno, Dones Fars Cultural a Fornells, s'han anunciat els quatre finalistes, que són Dàlia, Berlat, Ses Vistes de Montgofre i Fornaris, quatre grupassos de gent jove que fa coses guais i ben diferents d'unes de les altres a Menorca avui dia, que fan temes propis, temes seus, que xerren de les seves experiències i de les seves idees i les seves mogudes. I res, aquestes quatre lletres estan seleccionades, els jutges decidiran quina sa que es mereix aquest premi, però bueno, totes quatre són lletres guais, cançons guais, de gent guai, i que han estat prou guais per ajudar-me a fer aquest podcast, que els he demanat que m'afeguessin un àudio cada un representant de cada grup, xerrant una mica d'aquesta cançó que presentaven, i res, tots quatre han contestat ràpidament i m'han estalviat la feina d'armar un podcast. Res, aquí, pues, per aquest ordre, seran primer Dàlia, després Ses Vistes de Montgòfora, després Fornaris, després Berlat. Us explicaran una mica com va sorgir aquesta cançó, o bueno, el que ells vulguin sobre aquesta cançó, i després escoltarem aquestes quatre cançons nominades. I res, res, a disfrutar, i ens veiem la setmana que ve, que el proper dilluns sortirà l'últim Maquetes d'aquesta temporada. Ha estat

0: temporada molt guai. I res, però bueno, ja serà la setmana que ve, busteix amb aquesta gent guai de Menorca i aquestes cançons guais que estan nominades en el Premi Natàlia Sans. Visca la música menorquina i visca Radio Far i mos l'hem prest.
1: Hola, bones. Soc en Joan Jusserra, guitarrista de Dàlia. Rutina és una cançó que xerra d'una època d'ansietat des d'un punt de vista personal. Emprèn tot sol que cada dia surt i es pon com una metàfora. Una manera de dir que l'únic que es pot fer a vegades davant l'ansietat és aguantar fins al final del dia i en sol demà tornar a començar. La podeu escoltar en el nostre darrer EP a través de totes les plataformes. Moltes gràcies a Esfar Cultural per nominar-nos i a tota la gent que ens ha votat. Amunt la música i la cultura.

Ei-ho, sóc en Sepe, de Berlet. Mira, pues Formigues i escarabats és una cançó que vaig escriure fa 3 o 4 anys i que forma part del nostre darrer àlbum, Pora i d'Oliga. La vaig escriure com un regal de 30 anys a un amic i veí de tota sa vida. Ara ja no mos veiem tant, de fet no vivim allà mateix. Però ell i el seu germà eren dels meus millors amics quan eren petits i sa cançó és un homenatge a sa infància. Resulta que aquests amics tenien una creuada personal contra les formigues perquè es menjaven els escarabats i ells dos adoraven els escarabats. Així que, bueno, van destrossar més d'un niu de formigues. En fi, eren molt petits. Però la qüestió és que vaig agafar aquesta anècdota contada des del punt de vista de les pobres formigues com a punt de partida per fer la cançó. Tot i que el tema és un poc macabre i tràgic, la composició de la cançó, en qualsevol cas, havia de ser còmica aquí i divertida perquè al final xerra d'un fiasc que estan jugant. I, bueno, aquest és un poc el contrast de la cançó. I després, finalment, torna a un to més solemne a les tornades de la cançó, fent un poc una cloenda més melancòlica i d'enyorança cap a la infantesa i cap a aquests amics que ara ja mos veiem tant de tant en tant. Esperant que vos agradi.

0: Hola, soc en Borja, de Servicis de Montgofre, i estem molt contentes que la cançó de Chapas hagi sigut seleccionada com a finalista pels Premis Natàlia Sans. Moltes gràcies a la bona organització de Radio Far i també a totes les persones que ens heu votat. Ens agradaria posar un pot de context d'aquesta cançó, però bueno, tampoc podem fotre aquí la xapa i explicar de què va, perquè el do guai és que cadascú l'escolti i la senti diferent. Però aquesta cançó sí que per nosaltres és molt especial, perquè és l'inici d'una segona etapa de Servicis de Montgofre, a través de la qual vam quedar, vam fer aquesta cançó i a partir d'aquí van sortir tots els que hi ha a partir del 2024. I després perquè aquesta cançó és la segona part d'un tema que tal vegada coneixeu, que es diu Crisi de Valors, que és un tema, jo crec que és el més reivindicatiu que tenim, que vaig fer quan tenia 17 anys i volia compartir un esperit revolucionari, no?, a través de la música. Va passar el temps, la cançó aquesta va formar part de les primeres cançons de Servicis de Montgofre i, bueno, i al final cadascú viu coses diferents, tothom pensa un poc diferent respecte a quan tenia 17 anys, però així tot crec que queda clar amb la cançó que nosaltres pensam que la música és una bona eina per reivindicar causes, per remoure consciències i que ens agraden les cançons amb missatge i amb lletra. I també el que queda superclar amb aquesta cançó és que tot i que hagin passat molt d'anys i personalment a Servicis de Montgofre hi ha gent que fa 10 o 11 anys que vivim fora de Menorca, quan anava a fer una cançó i tenim la pàgina en blanc i començam a escriure, el primer que se mos ve al cap són els paisatges, és les olors, és els colors de Menorca. I això crec que és molt guai, perquè hi ha un moment que ja no saps si és d'aquí, si és d'allà, però sempre te queda aquesta cosa de Menorca dins teu. Res, esperant que us agradi molt i vos animam a venir a tots els concerts que farem a la pista de Montgofre aquest 2026 i tenim moltes sorpreses noves que mos fa moltes ganes a començar a anunciar i a mostrar. Vinga, una abraçada.
1: Una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

0: Ei, hola, bones, com estàs? Far Cultural, Pedro, què tal? Bueno, mira, res, això va començar arrel dels col·legues de Plom, aquest disc compartit que vam fer, Split, Levi Marmorum per part nostra, i just havíem acabat de treure Tarot, que ha estat el nostre segon disc, i mos va agafar un poc en pilotes, no?, perquè no teníem res més gravat, havíem acabat de treure el disc i mos va agafar en ple estiu, que és el moment en què patim des de fa uns anys ja aquesta gran invasió per part dels turistes. I, bueno, això, un poc a correcuita vam decidir gravar aquestes quatre cançons i va sortir aquest disc.
1: Vam treure el concepte que nou de neodominació, no? Com si el turisme fos la nova dominació a Menorca, no? I també impulsada per grans terratinents francesos. I la idea que vam tenir és, primer de tot, crear una cançó que es diu Neodominació, un pop de crítica a tota aquesta història del turisme, de Menorca Talaiòtica com a marca turística, com a patrimoni de la UNESCO, que ho dissimulen amb història, però que al final és per fer propaganda d'una Menorca idíl·lica. I bueno, ens vam plantejar de com els nostres avantpassats havien confrontat i altres invasions, i va sortir els foners de les Balears que bueno, havien estat lluitant durant molt de temps perquè no fos invadida Menorca per part dels romans, i bueno, pues rebien en aquests enemics, en pedrades, en fones, i d'aquí surt un poc la idea de recuperar la idea dels talaiòtics, de la defensa, de l'autarquia, i mos arriba a les mans un estudi que es deia Pentinar sa mort, que es diu Pentinar sa mort, un estudi històric sobre rituals que es feien a la cova d'Escàrritx durant la mort dels avantpassats. I bé, pues vam decidir fer un homenatge poètic en aquest estudi històric, i d'aquí surt el nom Pentinar sa mort, es diu igual que s'estudi, i vam intentar donar-li la volta i emprar unes paraules més com nosaltres ens imaginàvem que això estava passant dins les coves. Les coves com un espai de liminalitat entre la vida i la mort, entre els més enllà i els nostres avantpassats, i m'ho semblava superguapo, no?, aquesta imatge d'un talaiòtic pentinant en el seu pare o en el seu avi mort amb uns tints de color vermell. I com veus, pues és un disco conceptual en què recuperam un poc tots els nostres avantpassats i la nostra història per reivindicar-la i donar-li les gràcies per haver resistit i per haver deixat una Menorca com la que hi ha ara. I també plantejant-nos nosaltres què fer i cap on anar i com lluitar per defensar la terra, per evitar aquesta invasió turística i aquesta massificació que cada vegada ens fa estar més desconnectats de Menorca.
0: Estic molt contents també de que ens hagueu nominat i que aquesta cançó pues, l'hagueu tingut en compte. També veiem que altres grups, altres persones també estan fent una mica de crítica, no?, a través de lletres, de cançons, i bueno, això, esperem que us agradi i moltes gràcies per comptar amb Fornaris.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons, i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
2: Una espia, era una espia.
1: Bueno, no, sabíem per què era, perquè... En vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cudrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el aquí a Vini Cudrellet, els ensenyava a nosaltres.
2: Fou intercanvi.
1: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos. I nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
2: Exacte.
1: Perquè dos dies cada setmana representava sabre moltes coses.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. El propi i el col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'encata amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dog Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: vine cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornaïtat, no?
3: Mitjornaïtat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornaïtat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: Sa mitjorn s'ha de posar.
2: A qualcuna, te cerquen qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornaïtat. N'hi ha dues, la segona.
1: Sí, la segona, no.
2: La segona,
1: no.
2: Sí,
3: bueno, pues ja miraré, vamos a testar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, eres fill de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està, fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: no,
3: fes el xiste.
1: Bueno, digue'ls com es diu xiste.
3: Acudit.
4: Un xist.
3: Un xist. Xistat.
1: Va, què m'ho expliques avui?
2: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes. Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Però en general, si us hi fixàveu...
1: Com hem d'acabar la carretera en dos anys? A
2: us solien escriure
3: sí,
2: amb majúscules.
1: O sigui, paciència, a poc...
2: Clar, però en general...
1: En general...
2: Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, això ho hem de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. Mm. I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: El què?
3: Si del 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure...
3: Interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar. De fet, el diccionari, al final, el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. Uh-huh. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia amb majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon.
2: Datàfon, sí,
3: no
2: sí.
3: Sí,
2: el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio, salti i vaig fas bus.
2: El drama que serà, això.
3: Salti i vaig fas bus, estic un poc.
4: En negre, no, el bus? Sempre.
3: Sempre en bé.
2: Sí, sí, sí.
3: I fiques dins un butxac i diu, bé, sí, ja està.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
3: Que
2: no deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec Jo crec que és un acord amb els taxistes, que sí que tenen de tàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Bona teoria.
3: Ja pot ser.
1: Demà ho escampant per un bar de moll i aclarir.
3: Ja està, va. Anem a Infanta i ho aclarim.
2: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos empesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
3: Molt bé. Mm.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? Mm-hmm. I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc, perquè... no entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos
3: ara,
2: dies.
3: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Han de tornar la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar no tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Cridar també és agafar el telèfon i...
3: Vale.
2: I dir-te, uep, com anem?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significant nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual.
3: Molt
2: d'acord?
3: Bé.
2: Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs,
2: ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
3: Sí, bueno, com es denon, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: En villatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No.
1: Saps que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardita, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci que de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Daniel. Juan.
3: No, pot ser.
2: Dan o d'aquest.
3: Sí. Això és impossible.
1: Dan Juan.
3: No.
2: Pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
1: És així.
3: No, m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting número 1.
3: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan, Danone.
2: Dan
1: Juan.
3: No, pot ser.
1: Bueno, cerqueu un xat GPT.
3: Danonet.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Dan Juan no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure amb la xafardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó número 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres.
4: Tenir un fill, pues, Dan Juan.
1: No. És així. Això, poques coses me van quedar gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
4: Blister.
2: Amb l'accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sun.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
1: En afegites ni fa.
3: Després, podia fer.
1: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni fa.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, es ni fa cocaïna.
3: Per un exemple així, normal.
2: Un exemple qual.
3: I quedarà abans, per on no es ni fa? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
1: Ara, ara, ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotint, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotint, agarrotint, agarrotant...
1: De la vera, de Lleida.
2: Vera de Sant Joan.
3: Què és garrotint?
2: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
1: Ja, garrotint, és com...
2: Un garraf petit.
1: Com es diuen?
2: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va... va...
2: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
4: petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a so.
3: Gin tònic.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, gorro. Clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia,
3: jo
2: era un drama.
3: Dit,
2: i ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, que tenim mantres,
1: perdona,
2: tenim pàdel...
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
1: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu amb bo final, no?
2: Clar, G-O, bueno, R-R-O.
1: Clar, clar, clar.
2: Sí,
1: clar,
2: no, és...
3: Clar, ets tu, que és filòleg.
1: Clar, clar, aquí no hi ha res clar. Saps?
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: Estàs actualitzant.
2: Exacte.
1: Encara tens feina, idò. Encara...
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, padapita, pixelar, por expand, ronyonera, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
1: Xistorra.
2: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. En novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, Sanya.
2: No, ja ho aclarim. Però tenim una nou. Fins ara me costava molt, perquè una nou no sabia com escriure. No? Los Nogales, que teniu a mitjorn.
3: Com es poden dir?
2: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir a mitjorn.

0: Benny y Oman.
1: En plan, ¿esto qué?
0: ¿De dónde viene esto?
1: Un poco eso, saps? Sí, sí. Todas las festas allá ven tranquilo y tú fas una batucada. Ah, sí, típico.
0: Sí, sí. I res, paraules també que...
1: Una abraçada a les meves amics de Gran Batucades, que són un quart.
0: Us forta. Estimam.
1: Espero que no escolta Radio Far, que estic escoltant la Cope.
2: Escoltau Radio Far.
1: Sí, ara, sí.
2: Les Batucades...
1: ara, ara sí, ara, antes no.
2: Les Batucades, sí. Antes de començar, les Batucades antes de començar, haurien de donar taps a tothom.
1: Bon, sí, no sé.
0: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que sí que han afegit una definició. Per exemple, baguette, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
1: Ah,
0: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc un escric, no? I ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòstol.
1: Toma, perfectament definit.
0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
1: Això és,
0: una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
3: Hòstia, això...
1: Sí, és la millor porquetjada. La millor 10 segons de porquetjada de la història. La millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ets ondes per tu. Hòstia.
3: Fem història.
1: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
2: Per anar a València no hi ha vol directe, no? Sí.
0: En Sibèria hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
2: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
4: Bueno, augment dels vols de València.
2: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
1: Molt bona, aquesta.
2: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
1: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'Una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7ena Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense gosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca Dogfest: classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: No son horas.
1: Se sent?
2: Vols cascos? A l'equilibri.

0: micròfon a gravar allò.
1: A gravar allò, sí.
0: I amb l'altre la veu.
1: Quina, o sigui, amb la sortida d'aquí?
0: Potser, sí.
1: Aquest la veu? Vull dir, aquest la posem allà?
0: Potser és més fàcil aquest la veu perquè ens captarà tots dos.
1: Aquest la veu?
0: Està gustant, eh?
1: Amb aquest està.
0: Sí,
1: aquest. La veu? No, aquest, o sigui...
0: És que ets tu sol que et lies, eh? La gravadora.
1: La gravadora la veu?
0: Sí, vale. Perquè captarà així a nivell ambient.
1: Sí.
0: I no ens haurem d'estar passant el micro, que serà un pal.
1: Sí.
0: O si no, si vols, posa allò a gravar. Això
2: ja no sé. Te va
3: equivocar, Ursas.
1: Exacte. Idò, avui volia enxergar de sistemes analògics.

Una roba més petita, que és la que no està plegada.

0: Idò.
1: Ai. Ai, això és molt complicat.
0: Sí.
1: Jo crec que aquí hi ha una cosa important a mencionar, que és que l'analogia té graus.

0: Clar, és un poc una... És un poc irònic, no? Fer un programa sobre sistemes analògics editats digitalment.
1: Ui, aquest no t'ho fa la primera inconsistència conceptual,
0: Ah,
1: tu.
0: ah, ah.

Claro, un sistema analógico. És un sistema que es representa mitjançant una funció contínua. És diferent del digital. Funciona per passos discrets.

Jo trobo que està bé sempre començar una miqueta per lo més bàsic. I anem a dir, de què estem parlant quan parlem d'analògic? Música analògica, art sonor analògic, so analògic. Comencem per aquí.

0: no Oliver és el nostre acadèmic convidat especial. Bueno, no és convidat, en realitat. L'Oliver és el nostre acadèmic resident.
1: Què vol dir convidat? Jo sóc el col·laborador.
0: Tu ets el resident. no Oliver és el nostre acadèmic resident.
1: És conserge.
0: És conserge. I llavors a Oliver, com a acadèmic, li preguntarem de què parlem quan parlem de so analògic.
1: És que no puc evitar pensar si quan me demanen sobre so analògic...
0: Sobre so.
1: Pues jo no puc, doncs jo no puc evitar pensar amb aquests sintetitzadors antics de... com els anys 60, no sé, els 70, els mugs aquests, els bucles, tots els sintetitzadors aquests com més antics, el so aquest, més els arps, que definien un poc també el so un poc de l'època.

0: Què vol dir que el so és analògic?
1: Que és representable mitjançant una funció contínua.
0: Si ens apropem al so des del so i no des del so com a la representació de la seva ona,

un fenomen electromagnètic. Que es representa mitjançant una funció contínua.

0: per la definició de digital, us haureu d'esperar al proper episodi.
1: Sí.
0: Así hacemos, creamos expectativa.
1: Analògica.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Jo sóc en Cristòfol Pons i actualment estic realitzant el programa Càpsules d'Art a Ràdio Far. M'agradaria destacar que allò més important que suposa per jo fer el programa aquest és lo increïblement profitós que ha estat per jo com a persona fer aquest programa, ja que he pogut aprendre moltíssim de les persones que he anat entrevistant, gaudint de la seva conversa mentre fèiem el programa, però poguent investigar i indagar sobre el seu treball mentre es preparava les preguntes. Voldria destacar el caràcter humà de les persones que realitzen l'art i la cultura en el nostre territori, Menorca, però arreu del globus.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ha calculat bé l'espai. Ha de ser suficient per a les seves necessitats, però no excessivament gran com per no tenir capacitat d'abordar la feina. Farà primer els radis que surten del centre de la circumferència que ha imaginat i després els anirà unint amb segments cada vegada més propers. Té la cera en forma de líquid dins l'abdomen i l'anirà extraient perquè es transformi, en entrar en contacte amb l'aire, en una matèria elàstica, aferradissa i resistent. Construirà una malla poc visible perquè s'hi enganxin insectes.
1: Època de muda. Capítol 63. Menorca, la nostra Alhambra.
0: Però no es pot equivocar amb les dimensions. Si l'espai cobert és massa petit, hi ha el risc de no agafar prou menjar. Si la zona a cobrir de xarxa excedeix les mides, l'aranya pot quedar sense material suficient, debilitar-se i finir. Tenir ben agafada la mesura és clau. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like guys, look out. Això de les dimensions ho explica molt bé Kate Raworth, l'economista que ha redissenyat la teoria del creixement en base a la figura del dònut o de la rosquilla. Donuts. Ella ho il·lustra amb dos cercles concèntrics, d'aquí la similitud amb el dònut. El cercle de dins simbolitza l'economia mínima que ha de ser prou gran com perquè hi càpiguen els requisits per la vida digna, mentre que el cercle exterior marca el límit de creixement, l'economia màxima, per no entrar en problemes seriosos. En el cas de la nostra aranya, el cercle interior es tradueix en que ha de generar una teranyina suficient com per capturar prou aliment. Si fa la tela massa petita, passarà gana. Quan parlem de l'economia humana, aquest àmbit ha d'incloure els serveis bàsics, com alimentació, aigua, casa, educació, sanitat, pau. Té tot el sentit fer créixer l'economia quan és per cobrir les necessitats elementals. Però el cercle exterior ens indica que no podem créixer fins a l'infinit. Per a l'aranya, pretendre fer una teranyina massa grossa esgotaria les pròpies reserves. A les nostres societats, el creixement econòmic sense sostre està provocant que canviï el clima, que s'esgotin els aqüífers o que ens intoxiquem pels components dels plàstics. Tenir els límits clars és la passa prèvia. Després podem parlar dels serveis que volem habilitar. Un arquitecte primer defineix quanta gent emprarà un determinat edifici i després decideix quants ascensors, quants banys i quantes sortides d'emergència hi ha d'haver. Quan l'Alhambra de Granada es va convertir en el monument més visitat de tot l'estat, es va decidir limitar el nombre d'entrades diàries en tos d'ampliar quartos de bany o obrir més portes. Menorca és la nostra Alhambra i el debat que hi tenim és de si cal aplicar contenció en el nombre de visitants o anar ampliant serveis que degraden cada vegada més la nostra originalitat. Reduir la promoció turística o posar un màxim al nombre de vehicles turístics són mesures potencials en aquest sentit. Alguns dels excessos que estem cometent a l'illa afecten ja les necessitats bàsiques de la població. Si aixugam irresponsablement els aqüífers a l'estiu, tenim problemes per abastir amb aigua de qualitat la població resident. Si deixem que l'habitatge sigui només un bé de mercat,
2: deixarem, estem deixant, la gent sense casa. Primer els límits, llavors els serveis. La natura sempre ens serveix d'exemple.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant en tu i en tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

sempre t'havia dit que no et faria una cançó, que els qui juguen en s'amor els hi falta inspiració.

0: posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
1: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç i la foníem. La posàvem en remull i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç anava fonguent a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
0: I l'aigua li posàvem molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
1: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
0: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
2: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que s'aspecta i

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

surt el sol, sa vida ja em canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som un estrany

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny se desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey! Anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

es badallant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de silla, sense impediments, raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si es calçant sa sabata i fermam esperó, no farem brevar.

l'en secala potent o s'arregana d'escat. Et sac d'esblat força bé la cadira d'un dels cans. Sues que l'ombra un glop a cabra salada en esmortant secret fins a l'aldritxa encantada. Està gros baraneta sa pell a cala escorxada somiant galantusqueta les degullits a bramada rodoles macà sa taula sa taulera on gut es pla de mà ocella sa falconera.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ella es va posar a ratllar. Va començar a dir-li que potser ell podria ensenyar-li a ser una mecànica professional de la pell. Però no va acabar de fer-ho, perquè els dos es trobaven ara observant, transfigurats pel miracle que s'estava donant sobre aquella mà. Molt lentament, d'un mode quasi imperceptible, el dolç i encantador paquetet rosa d'en Billy ratpenat s'havia posat a créixer. En la part superior li va sorgir una gran vena blava i el paquet va continuar creixent i creixent fins que els ulls de l'Airline es van expandir i es van abrasar amb el baf quasi fins al punt de fer-la plorar. Però no era per això. Era més bé per la sorpresa davant el fet que el que sempre havia sentit explicar que passava estava succeint davant el seu atònit i alegre cor. En Billy ratpenat, amb els ulls fixes en la seva fava, com els ulls d'un caçador en fixar-se en la presa que es disposa a matar amb el seu rifle, només podia pensar un cop rere l'altre. Un puto campió del món, un puto campió del món.
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Biblioteca Freak amb en Xec Pons, cada dijous a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
3: A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

tienes el chertivo a estofar. Agraixa la risa que després hem de matar i no la pots cercar. Abans si la trobes, que la mataré quan vegi 15 robes. Carrita és molt polida, tots molt estimats, però tu estàs fotut sobre el teu compte i el pap. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara, és que ja

Hi ha sons, melodies, composicions musicals que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida sense ser del tot molt conscients. Algunes fins i tot han estat compostes molt abans que algun de nosaltres ocupéssim aquest món. I així tot, ens generen un imaginari comú i han musicalitzat records i moments. Avui, a Pistolari Express, xerrem d'una d'aquelles figures que solen ser menys reconegudes pels salons de la fama. D'aquelles persones que no omplen pàgines a la història ni surten a les revistes, però que són igual d'importants que aquells que sí ho fan. Avui xerrem de bandes sonores i cartes de comiat. Què dius, Txec? Potser fa olor de comiat, això? Comencem a Pistolari Express, aquí a Radio Farmanol. Us xerren en Txec Pons i en Andreu Llambur.

0: Jo, Ennio Morricone, he mort. Ho anuncio així a tots els amics que sempre em van ser pròxims i també a aquests una mica llunyans que acomiado amb gran afecte. És impossible nomenar-los a tots. Però un record especial és per a Pepucho i Roberta, amics fraternals molt presents en els últims anys de la nostra vida. Només hi ha una raó que m'impulsa a saludar així a tots i a celebrar un funeral en privat. No vull molestar.
1: Així començava la carta de comiat que Ennio Morricone va escriure als seus estimats abans de morir. Morricone va néixer a Roma el 1928. Fill de pare músic, va començar a tocar sa trompeta des de ben petit i amb només 6 anys ja havia compost la seva primera obra. Quan va complir 12, va entrar en el conservatori, inscrivint-se en un programa d'harmonia de 4 anys que ell va acabar en 6 mesos. Tot un prodigi. Després de graduar-se el 1945, va començar com a escriptor fantasma, component música per a pel·lícules que s'atribuïen a famosos músics de l'època. Però molt prest va anar guanyant popularitat a causa de les composicions de música de fons que feia per programes de ràdio. Poc després, faria el salt a la gran pantalla. L'italià carrega a la seva esquena més de 500 bandes sonores entre sèries i pel·lícules. Sou dels que poseu bandes sonores a certs moments de la vostra vida? Dels que camineu pel carrer amb auriculars i sentiu que protagonitzeu un videoclip? Dels que sempre han de tenir música posada a casa? Sou conscients de la narrativa pròpia que aporten les bandes sonores a les pel·lícules, sèries, programes de ràdio, etc.? Podríem veure una mateixa escena amb música i sense i seria completament diferent. Un fil musical darrere una veu que xerra genera unes emocions en qui escolta. Jo, per exemple, sóc d'aquelles que quan veig una escena de por o terror li trec el volum, perquè he descobert que la tensió me la genera la música que acompanya. O també quan algú fa un discurs d'aquells èpics per recordar, immediatament la meva ment pensa, aquí li falta una banda sonora que enaltís aquest moment. En el cas del cinema, els primers intents es van fer a partir del 1895 i es feia funcionar a l'hora que passava la pel·lícula, és a dir, projecció i fonògraf, cosa que solia generar bastants problemes. En moltes de les millors sales de projecció ja existia també un acompanyament musical directe, proporcionat per un piano o pianola. Va ser a partir del 1927 que van aparèixer els primers sistemes per passar so a la pròpia pel·lícula, destacant en un principi el sistema Vitaphone, que va aconseguir treure la Warner Bros. De la caiguda que estava vivint amb el cinema mut. Així va ser com van aparèixer les primeres pel·lícules sonores, amb música però sense parla. A partir d'aquest moment, l'evolució tecnològica ha sigut constant. Bandes sonores magnètiques, sistema Dolby que redueixen l'enrenou, sons estereofònics, sistema surround, reproducció digital i un llarg etcètera. La música al cinema ambienta la història en un espai i temps concret. Contribueix al desenvolupament psicològic dels personatges. A més, ens ajuden molts cops a entendre què pensen o senten. I això fa que connectem amb ells. També és emprada com a fons en diàlegs, donant dramatització o sentiment. Connecten escenes, ajuden a transmetre les emocions i allò que el director vol dir, i tot en conjunt du a l'espectador a implicar-se emocionalment amb allò que està veient. I tot això, molts cops, succeeix sense que siguem conscients. Ennio Morricone va ser un dels grans compositors de l'espagueti western, que pels qui no sapigueu era un subgènere del western produït i financiat a Itàlia i que va estar molt de moda entre la dècada dels 60 i 70. Però després són molts i reconeguts els títols de pel·lícules que ell ha musicalitzat. De fet, això l'ha portat a tenir molts premis, entre els quals destaquen Grammys, 2 Oscars, 3 Globus d'Or, 5 Premis BAFTA, va ser premiat també pel Premi Princesa d'Astúries de les Arts i un llarg etc. Películas con Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, Hasta que llegó su hora, Novecento, Días de cielo, Érase una vez en América, La misión, Los intocables de Elliot Ness, Cinema Paradiso, Los odiosos 8, son algunas, només algunes, que tenen la seva empremta musical.
0: Salutació amb molt d'afecte a Inés, Laura, Sara, Enzo i Norbert per haver compartit amb mi i la meva família gran part de la meva vida. Vull recordar amb amor a les meves germanes Adriana, Maria, Franca i els seus éssers estimats i fer-los saber quant els he estimat. Una salutació plena, intens i profund als meus fills Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, a la meva nora Mònica i als meus nets Francesca, Valentina, Francesco i Luca. Espero que entenguin quant els estimava. Finalment, Maria, però no última. A ella renovo l'amor extraordinari que ens ha mantingut junts i que lamento abandonar. Per a ella és el meu més dolorós adéu.
1: La carta que avui compartim, plena d'agraïment i amor, representa el comiat d'un geni a la seva gent. Morricone va morir el 2020, als 91 anys, després d'estar hospitalitzat per una caiguda que li va rompre el fèmur. Però la seva música serà eterna i seguirà acompanyant aquells clàssics i qui sap quines històries particulars d'aquells que ens agrada posar bandes sonores a les nostres vides.

Aprofitem la seva carta de comiat per fer el nostre. Epistolari Express arriba avui al final de la seva segona temporada i se'ns continua omplint el cor amb aquest espai radiofònic i epistolar que ens ajuda a seguir descobrint i reflexionant sobre gent i història, sobre fets i persones que es van asseure davant d'un paper en blanc per escriure els seus pensaments, els seus sentiments. Gràcies per ser allà darrere, per permetre'ns entrar a casa vostra, acompanyar-vos al cotxe i ser amb vosaltres. Continuem connectats a les xarxes, a la ràdio o a través de les cartes. S'acomiaden amb tot el carinyo en Txec i en Andrea. Postdata. Això hagués estat impossible sense l'amor de qui fan feina diàriament a Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Mos ben prest.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Grau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Ara ve Sant Joan, vindrà molta gent, t'ompliran Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians, rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga, tots els policies.

no se casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els polítics

0: intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. La policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.
1: Acabant d'escoltar a Pele.cautor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

0: Per res més, no importa el motiu perquè ho ha dit interès. Tu vens bons tresors i això em fa falta d'olers. La sort és que tu t'es pot robar si no hi ets. Benvinguts i benvingudes ja en el capítol número 5 de Història d'un disc, amb la cançó Es pot robar si no hi ets, una cançó de relacions rampudes, de desamor, bueno, un tema molt típic i tòpic de la música de rock, i que jo també pues, n'he fet una cançó. Ara m'ho explico tot.
1: Simó!
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

Idò, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el podcast de música guapa, guapa, a Ràdio Far, aquí en Pedro, com sempre, i avui estic un poc nerviós, perquè jo som fan d'aquest artista que tenim avui, per via telefònica. Tenim la Maria Àngels Gornés a l'altra banda del telèfon. Hola, Maria Àngels.

0: Un tema que es diu Marinet sense barca, si vols comentar alguna cosa sobre aquest tema abans de començar, o si no, li fotem i ja xerrant després, el que vulguis.
1: Sí, hombre, sí, deixem dir que per jo, la cançó més emblemàtica meua és un poema d'en Joan López, precisament, i és un poema, un fet cançó, que l'he cantat molt i que la gent estima molt per el contingut, per significats, per tot. És un escrit d'en Joan preciós, envers la nostra illa, envers els desitjos i tot el que desitjaríem per la nostra illa, és que l'estimem.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, seguim aquesta travessa per la mà de contes aquí a Radio Far Menorca. Us saluda un cop més n'Andrea Ullamburu.

Avui fem una aturada en aquesta travessa, just al món de les il·lustracions. Molts cops em descobreixo triant contes per compartir amb vosaltres i sempre us acab convidant a que cerqueu el llibre perquè té unes il·lustracions precioses. I és que molts cops les il·lustracions són un perfecte acompanyament pels contes. I no fa gaire que me fixo en elles, però en aquesta travessa tots aprenem, inclús jo. La il·lustració es troba, jo crec, avui en dia en un molt bon moment. Avui és impossible imaginar-se un conte, sobretot si és familiar o infantil, sense il·lustracions. De fet, hi ha contes que només són imatges i no hi ha cap paraula. I a més, hi ha territoris que sempre havien estat de paraula que ara són conquerits per ser il·lustració, com per exemple, la novel·la. En aquest cas, podríem xerrar de la novel·la gràfica, que, tot i que és semblant al còmic, he après que la diferència és que el primer és una història única que es publica una vegada i, en canvi, el còmic està planificat, diguéssim, com per entregues periòdiques. Però ara la novel·la gràfica està molt de moda per explicar des de fets històrics, personatges... De fet, si aneu a les biblioteques, veureu que hi ha prestatges exclusius per novel·la gràfica de totes les edats, des dels més petits fins als més grans. I és que hi ha autèntiques parletes que són un goig de llegir i de veure. I amb els contes puc dir que també succeeix el mateix. De fet, amb la literatura infantil, les il·lustracions solen generar molta curiositat en els infants i els fa estar molt més atents d'allò que s'està narrant. Diuen els experts que, a més, les il·lustracions ens ajuden molt a la comprensió lectora i a desenvolupar tot allò que té a veure amb la memòria gràfica. No oblidem que els més menuts aprenen primer a través del llenguatge gràfic i després a través del llenguatge escrit. Dintre d'aquest món, una primera distinció que podem fer, i aquí duc paraules de la narradora canària Laura Escuela, és la diferència entre llibre il·lustrat i llibre àlbum. En el primer, en el llibre il·lustrat, la il·lustració es basa en el text per ser creada. És a dir, interpreta les seves suggerències, les amplia o enriqueix, ofereix una aportació artística personal plantejant una altra perspectiva des d'un codi diferent. Es podria dir que el text és allò que importa i la imatge és allò que complementa. D'altra banda, en els llibre-àlbums, el text i les il·lustracions són completament inseparables. Aquí, les imatges també són narratives, al igual que el text. Es troben seqüenciades en el llibre i complementen el seu sentit amb allò que narra el text, de la mateixa manera que el text és veu complementària per la il·lustració. Aquesta combinació ha generat un gènere propi. De fet, aquest tipus d'àlbum pot sobreviure completament sense el text, però mai podrà sobreviure sense la imatge. Això, personalment, en la meva pràctica professional, m'agrada combinar. Crec que cal seguir exercitant l'escolta, la concentració en una història sense necessitat d'un complement visual, la capacitat de generar imatges a través de la paraula narrada, la paraula compartida. M'agrada poder explicar un conte amb el meu cos i les meves mans i que aquells que m'escolten s'ho puguin imaginar a la seva manera. Crec també que en una funció de conte a conte, sobretot si estem xerrant d'infants, treure un llibre àlbum o un llibre il·lustrat sempre és un moment màgic i diferent, i per això dic que m'agrada combinar-ho. En aquest moment l'atenció torna a replegar-se i les mirades apunten totes a un mateix lloc, en el llibre, a les il·lustracions. I així és veritat que es facilita l'atenció d'aquells que escolten. També és curiós que a mesura que ens fem grans, som més els que a vegades, per tenir una escolta conscient, necessitem de tancar els ulls per no distreure'ns, per no portar la nostra atenció a altres puestos, per poder transformar allò que s'està narrant en imatges o memòria sensorial. Ja podeu imaginar-vos que avui no us duc cap àlbum il·lustrat. No tindria cap sentit, però sí que us recomano que si mai trobeu aquest llibre en els prestatges d'algun lloc,
us regaleu 5 minutets i gaudiu de les imatges. Aquesta és una història senzilla, una obra que xerra dels cicles de la vida, d'històries circulars, de la meravella que resulta saber que sempre podem tornar a començar. Un llibre que les imatges també narren històries paral·leles a la principal. Espera haver despertat la vostra curiositat, més enllà de la primera història que escoltareu ara. Va, mariners, marineres, desconnecteu la realitat, obriu el cor i les orelles, que el conte ja és aquí. Era un banc de color blau. No havia estat sempre així. Al principi era de color fusta, però l'havien pintat ja feia molta estona, d'un blau claret, del que se'n diu un blau cel. Per conservar-lo, havia dit en Tavo, que cada any s'encarregava de repintar-lo tot de blau, pel davant, per darrere, pels costats. Li agradava que el banc sempre fes goig. El que no li agradava gens eren els coloms, que s'esperaven en silenci per deixar-lo ben brut. I després no s'hi volia seure ningú. Però en Tavo sempre tenia cura del banc i de seguida tornava a fer-lo lluir. Li agradava que tothom s'hi assegués, petits, grossos, cans, moixos. Hi havien passat centenars i fins i tot milers de vides durant tots aquells anys. Tantes que ja ningú no recordava el temps que feia que el banc jeia en aquell parc. Potser el blanc blau era l'únic que recordava totes les històries viscudes sobre les seves fustes. Com la del clot i la lluna, que es van olorar per primer cop en aquest parc. Ella, una eixerida cussa blanca enamorada de la vida. Ell, un gra cadenès amb ganes de veure el món. O com na Laura i na Carlota, que un dia es van dir que s'estimaven i ho van cridar als quatre vents perquè ja no era cap secret. I fent muntanyes d'arena es van conèixer en Joan i na Maria, que tots els capvespres anaven a jugar al parc i a mesura que passaven els dies i les nits van començar a parlar d'amor i un dia tots dos es van dir sí. I cada diumenge seien al banc, agafats de la mà, com a la primera vegada. El que no s'imaginaven és que un dia vindria una guerra que els separaria. Una guerra absurda, com ho són totes. I s'emportarien en Joan a una altra punta del món, en un altre parc, per sempre. Na Maria, tota sola, va seguir anant en aquell banc cada diumenge. S'hi asseia i allargava la mirada i somreia a poc a poquet quan veia els fillets que jugaven amb la mateixa sorra que havien jugat ells dos de petits. I van passar hiverns, primaveres, estiu i tardors. I un dia el somriure d'Anna Maria es va tornar més dolç. Allà, en aquell parc, en aquell banc blau, va començar un altre amor. El banc blau, d'Albert Asensio.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa, encadenada, o com vaixell de pedra, se mostra al navegant.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Radio Far. Olivia Del Camp és actriu i cineasta. Enguany ha estrenat el seu primer curtmetratge, Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, codirigit amb Nacho Sánchez, i va coescriure i protagonitzar el film Isla Bonita. Actualment està desenvolupant el seu primer llargmetratge, La hija bastarda, que forma part del programa Rueda de l'Acadèmia de Cine i ha obtingut el primer premi al Talent Slab de l'Atlàntida Film Fest. Macarena Regueiro és autora de l'obra Fumaroles, en la qual va assentar les bases com a creadora, directora, dramaturga i actriu. A més és ceramista, i a l'abril del 2025 va participar a la residència de Manoir de la Mosier, a França, per escriure la seva primera novel·la, Se mató viva. El 2024 també va estrenar l'obra Lo que se rompe. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

veiem. Si malles la mora, mitges veritats també es desfarà el que es fa. M'alleuja veure plor el meu llagrimeja, fa temps que es va assecar.

neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada Déu que ve i imposar-nos el bé.

Deixa falar a vida que mai no ha estat nostra, ens va somriure i prou. De la infantesa ens queda un amor per les coses, els secrets del joc.

La calcinera, la història oral de la calç a Menorca. Capítol 1. La calç, una mirada històrica.

Canta Joana Pons a ca meva. Aquí, a Menorca, tenc una casa. Parets de calç, teules vermelles i les finestres que alegres s'obren a un camp molt vell de tanques verdes. És aquesta una descripció senzilla, íntima, idíl·lica, parcial de ca nostra. Però tot i aquesta superficialitat, sí que reflecteix un dels colors més característics de l'illa, el blanc, i més concretament, el blanc de la calç. A continuació escoltarem a Toni Camps, autor de la fitxa, el calciner, la producció i els usos de la calç, de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca.

0: i en certa manera la calç ha contribuït a configurar el paisatge de Menorca, amb els que els menorquins ens sentim tan orgullosos i amb els que ens sentim tan identificats. És a dir, que la calç està estretament lligada a la cultura menorquina.
1: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
0: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca, la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
1: És una activitat que roman en la memòria col·lectiva de la gran majoria dels habitants, arrelada fortament a l'illa fins al punt de poder dir que la calç és un record, un eco provinent d'època talaiòtica, associat als primers rituals de la mort ara fa més de 3.000 anys.
0: L'evidència més antiga que tenim d'usos de la calç a Menorca mos la proporciona l'arqueologia i se relaciona amb contextos funeraris de les grans necròpolis d'hipogeus, coves artificials excavades en els penya-segats del litoral de Menorca, dels litorals, de les cales i dels barrancs que precedeixen a les cales, sobretot a les cales del sud de Menorca, els focus d'atracció turística, que la gent hi va per nedar, per prendre el sol, i no hi va per veure les innumerables necròpolis que tenim a totes les platges de Menorca, sobretot a les del sud.
1: Els primers pobladors de Menorca arribaren al tercer mil·lenni abans de Crist, en l'època del Calcolític, tot just fa 5.000 anys.
0: I sabem que en aquesta època els menorquins, els primers menorquins, practicaven l'inhumació dels cadàvers, és a dir, enterraven els cossos dintre dels espais destinats a aquest fi. Però a partir de mitjans del primer mil·lenni abans de Crist, és a dir, cap als 500 abans de Crist, més o menys s'introdueix una novetat dintre dels rituals d'enterrament de la cultura indígena menorquina, que és l'ús de sacals en els enterraments. Això ocorreix en el període que denominam, els denominam el període post-talaiòtic, que és el període que va des del final de l'època talaiòtica, cap als 600 abans de Crist, més o menys, fins a la incorporació de Menorca en el món romà, que en el cas de Menorca té lloc en el segle II abans de Crist.
1: El ritual d'enterrament amb calç data entre el segle V i II abans de Crist.
0: Els rituals que es practicaven bàsicament eren dos, els que estan documentats. Un ritual era dipositar el cadàver dintre d'aquest tipus de coves, d'aquest tipus d'hipogeus, a l'espai funerari, acompanyar, bé, vestits amb el seu indumentari, acompanyats del seu aixovar funerari, i després, una vegada col·locat, li tiraven calç en pols, i després ho banyaven tot amb aigua. Supos que aprofitant les propietats càustiques de la calç quan te la hidrates amb aigua i pensant que per accelerar la consumició de les parts blanes del cos i a la vegada desinfectar les coves, perquè m'heu d'imaginar que en aquestes coves podien trobar enterraments en diferents estats de putrefacció, és a dir, que devia ser realment horrible. L'altre ritual és molt curiós perquè era la incineració en calç. I això

0: consistia en col·locar els cadàvers damunt unes pires funeràries de material vegetal, es col·locaven allà, vestits amb seu indumentari, amb els seus aixovars personals, i el que feien era, abans d'encendre el foc, damunt els cossos col·locaven terrossos de calç, calç en pedra, o també es despolvoretjaven en calç, encenien la pira funerària, i a mesura que el foc anava consumint les parts blanes del cadàver, la calç anava fonguent damunt el propi cos, esperaven que la totalitat del cos hagués cremat i tota la totalitat de restes vegetals s'estiguessin cremats. Una vegada consumit, ho deixaven refredar, i una vegada fred, el que feien era recollir els conglomerats de calç petrificada mesclades amb els restos dels ossos i els restos dels aixovars funeraris, ho recuïen i ho dipositaven dintre d'aquest tipus de coves a l'espai funerari. No sabem prou bé de per què empraven un o altre ritual amb la calç, ni tampoc la creença que hi havia darrere, però tot apunta que serien costums establertes pròpies de dintre de cada grup familiar, dins cada clan familiar, pot segons la tradició de cada família.
1: Així, des de la prehistòria s'ha emprat la calç. A més, els menorquins d'època post-talaiòtica vivien en cercles post-talaiòtics.
0: Aquest tipus de cases seguiran habitades, bueno, al llarg de l'època post-talaiòtica, seguiran habitades com a reductes rurals en època romana i seguiran habitades al llarg de tots els segles en què Menorca forma part dels territoris de l'Àndalus, durant l'època andalusina, que en el cas de Menorca dura fins a finals del segle XIII, en què Menorca s'incorpora en els territoris de la Corona d'Aragó. És curiós perquè aquestes cases, al llarg de totes les que van estar en funcionament, des d'època post-talaiòtica fins al segle X, en què Menorca segueix musulmana, s'hi van fent reformes, s'hi van fer adaptacions per tal d'adaptar-les a cada moment, i en aquestes adaptacions veiem la incorporació de sacals com a material de construcció, que no havíem trobat ja en època prehistòrica. Per tant, és una època, ja l'època romana i l'època musulmana, en què sacals és una matèria primera vigent ja a Menorca i generalitzada en tots el seu context, en l'àmbit de la construcció. És a dir, que surt ja mos ve d'època molt antiga. Després, comentar-vos, idò, que des d'època prehistòrica fins a època andalusina, la calç es presenta a Menorca. I després, al llarg de l'època medieval, fins a l'època moderna i l'època contemporània, l'evidència de l'ús de la calç al llarg de la història es fa patent a les fonts documentals, en els arxius, i també en el patrimoni immoble de Menorca de totes les èpoques. Tots els monuments que tenim d'aquestes èpoques utilitzen la calç com a ingredient fonamental per construir. És a dir, que és vigent des de sempre a Menorca. Sigui com a morter, sigui com a revestiment, sigui com a costum d'encalar.
1: Però ens hem avançat un poc. Què és la calç? Per a què s'empra? La calç és un mineral de la classe dels òxids que s'obté de la cocció de la pedra calcària, principalment l'òxid de calci o calç viva, que és la calç no hidratada. El seu ús s'associa principalment a oficis relacionats amb la construcció, per les múltiples aplicacions que se li poden donar i pels molts avantatges que presenta davant de productes més moderns de naturalesa sintètica o de fabricació industrial, que amb el pas del temps resulten ser més inestables. Així mateix, fora de la construcció, també té, o tenia, les seves aplicacions.
0: Si començàvem a constatar ja els estudis històrics que ja has fet sobre el tema, que en el segle XX, en els ports de Menorca, sobretot en els ports de Moll i de Ciutadella, que eren els dos ports comercials de l'època, a partir de la dècada de 1910, ja comencen a arribar, ja en quantitats, materials de construcció, de fabricació industrial, sobretot ciment Portland, guix, escaiola, calç, i són uns materials que van creixent en quantitats al llarg de les primeres dècades del segle XX i creixen de manera exponencial l'arribada massiva d'aquest tipus de productes a partir de la dècada de 1930 i 1940, el que fa que el propi vagi progressivament en detriment.
1: De les pedres de la volta, és a dir, les més grosses, s'obtenia la calç de terròs que era de bona qualitat. I del reble, és a dir, de les pedres petites, en sortia la calç de grava o fosa.

0: els darrers calciners que hi havia en actiu, de la calç de terròs i de la calç de grava, comercialitzaven tres tipus de calç, els darrers tipus que es van produir a Menorca. Per una banda, la calç de terròs, que es venia ja en sacs preparats, que compraven els manopes i compraven les dones per encalar casa seva. Després també se venia la calç triturada, que era la calç que es triturava amb una màquina trituradora, amb una mola, en la calç de grava, la calç més flaca, i després hi havia la calç que es venia hidratada, que ja es venia amb aigua preparada, que només havies d'emprar-la, no? Havies de estar hidratada. Són aquests tipus que es venia.
1: Els diferents tipus s'empraven per fer aglutinant de morters, revestiments de paret i per encalar.
0: I a Menorca les manobres feien dos tipus de paleta. En la calç feien la paleta comuna, o paleta negra, que deien les manobres, que era una mescla de calç hidratada amb arena de terra, extreta de les canteres, de les pedreres d'arena de Menorca. Amb això feien morters i feien revestiments grollers. I després hi havia la paleta, el que es diu és la paleta d'estuc, que es feia amb pasta d'estuc, que era amb el solatge de la calç hidratada, llevant l'excedent d'aigua, es feia una pasta molt fina, que se mesclava amb pols de màrmol i arena de platja, arena blanca de les platges del sur, i se feia com una espècie d'estuc, molt similar a l'estuc venecià, molt lluent, que s'aplicava, avui en dia fa un poc de llàstima, perquè si ja l'aplica a cases humils. Quan era un estuc que estava pensat, concebut, per edificis de la noblesa o de la burgesia maonesa, i sobretot és un tipus d'estuc que trobam a les cases humils, a habitacions especials. Solien estar en el rebedor, a la sala principal, a vegades en dibuixos, a vegades amb efectes marmoris, però que en un moment donat decideixen amb l'enquinaró, és a dir, recuperar la tècnica antiga d'encalar en calç per els problemes de salubritat que molla aquesta mescla i la pròpia salubritat de la pedra local, que és una pedra molt problemàtica. Però que tenim molt de problemes en la salinitat de la pedra i en la salinitat dels materials.
1: Escoltarem ara el testimoni de Jordi Pons, el darrer calciner de Menorca.
2: La calç, per exemple, banyada, s'emprava per pintar, tant per pintar com per donar estucs, i després la calç en terròs.
3: Si aquesta, la terròs, si la posaves a l'aire o el que sigui, se te fa malbé.
2: No, aquesta. Havia d'estar tancada o dins un bidó hermètic o dins una bossa de plàstic. O sa. Uh-huh. Sí, la calç, el moment que la tens feta, el moment que el sac se romp un poquet de soia, ja veuràs que se començava a desfer. Però bueno, normalment la gent que te compra torrals perquè li agrada banyar-la a ell, i després feien també una calç amb pols, i molta gent l'emprava per posar les plantes, unes arbres, es fa de fungicida, com si posessin sofre o pedra blava, o sí. Que de fet, el que se feia bastant era mesclar sofre, pedra blava i calç. La calç, una cosa que va bastar bé és quan feien la típica teulada aquesta menorquina, o l'àrabe aquesta que diuen, pues, si empres ciment tot sol, pues, el ciment a vegades estrany i trenca. I amb això també s'emprava molt la calç. Una de les coses que bueno, molta gent la comprava i era per mesclar amb el ciment de les teulades perquè quedava més tova i quedava bé. I després, gent també pels arbres, molta gent que o líquida o en pols, també anava molt bé. O per les tomatigueres, o per melons, això també té la capacitat de que xucla molt l'humitat. I clar, segons quin bitxos, una volta hi lleva l'humitat, ja no... Primer, ells no viuen, i també és amarga, no els agrada anar a pigar mossets allà i això. També anava bé per desinfectar l'aigua. Això és el sistema. En aquell temps agafaves un sac de cas de saca, quants torrossos de calç, i el mullaves dins la cisterna allà penjat, i allà automàticament... veus el fondo, o sigui, és una cosa... Ja creureu.

0: us contaré com faig jo l'arrop i el carabassat. Perquè per fer carabassat, primer hem de fer l'arrop. I jo vaig fer, sobretot, figues de moro, pelades, i figues de cristià. També tenia un cos bros de rem i també li vaig posar. O sigui que en total vaig posar 8 quilos de fruita, 19 litres d'aigua i 1,5 quilos de sucre. Perquè això, com que ha de bullir moltes hores, l'aigua se va evaporant, evaporant, fins que té color un poc marró. I a vegades, si resulta que s'ha evaporat massa perquè cuida veres, s'hi d'anar afegint un poquet d'aigua. I va bullir unes 6 hores o quasi 7. O sigui que quan tens arrop fet, s'ha de colar amb un fogasser, amb un colador molt fi, perquè el que serveix és el suc. L'altre després ja no, ja ho tirem, diguem, perquè està tan bullit que no. Jo, per fer aquesta quantitat només d'arrop, vaig fer 6 pots. Pots que devien ser de mig litro. Vull dir que és una cosa que poses molt, però al final cou moltes hores i se va evaporant. Però després, quan tens arròs fet, per fer escarabassat, vaig posar 5 quilos de calç. Anys més enrere feien calç de terròs, que la fonia. Però avui ja no sé si n'hi ha. I vaig comprar calç d'aquesta fusa i la vaig posar. Era una ferrada d'aquestes de pintura i vaig posar el resto quasi fins dalt d'aigua. Allò, clar, ho remenes un poc, però després ho has deixat que se posi la calç baix i quan l'aigua de damunt ja està clara, direm, doncs has de treure l'aigua aquella i la fruita que han de posar en el carabassat l'han de posar amb aquesta aigua de la calç. Tota una nit la vaig tenir jo. Jo vaig posar meló, síndria, jo me'n recordo que anys darrere hi posava nubresínia també, però jo nubresínia no m'agradava. I el que és meló i la síndria s'ha de llevar el tros que menjam, que mos menjam, diguem. Aquell tros no serveix perquè és moll i se fondria. I el tros que queda, diguem, se posa fort i encara que cogui, hores després, queda cruixent sempre. Després ho has de fer ben net, amb aigua clara, i tirar-ho dins el rob. I ha de tornar a posar-se a coure. I el que és carabassat és millor que cogui tapat, si pot ser. Ha de coure fins que és quasi negre, un marró molt fos, molt fos, i el suc va tornant un poc espès. O sigui, ha de ser una textura així com de mel fusa, una cosa així. O sigui que això és el procés, és llarg, és molt llarg perquè són moltes hores, però, ja m'agrada molt. Per fer bunyols, per exemple, buats en sarrop i escarabassat, pues, també és molt bo, que no és una cosa que no menges molt, perquè és potent el gust que té.
1: La calç ha viscut períodes en els que s'ha emprat molt i d'altres en els quals el seu ús s'ha vist reduït, sobretot perquè ha hagut de lluitar contra el producte forà, industrial i més barat. El que ve de fora sempre és millor, et sol sentir a l'Illa.
2: Si ho començàvem a constatar ja, els estudis històrics que ja has fet sobre el tema, que en el segle XX, en els ports de Menorca, sobretot en els ports de Moll i de Ciutadella, que eren els dos ports comercials de l'època, a partir de la dècada de 1910, ja comencen a arribar ja en quantitats materials de construcció, de fabricació industrial, sobretot ciment Portland, guix, escaiola, calç, i són uns materials que van creixent en quantitats al llarg de les primeres dècades del segle XX i creixen de manera exponencial l'arribada massiva d'aquest tipus de productes a partir de la dècada de 1930 i 1940, el que fa que lo propi vagi progressivament en detriment.
1: La calç, però, ha viscut també el seu període d'esplendor. Esperonat per l'inici del turisme a finals dels anys 50 i, sobretot, pel pes del sector industrial a l'illa. La Menorca de mitjan segle XX disposa d'un fort teixit industrial, d'herència tradicional, tallers de sabaters, moneders de plata, indústria mecànica, alimentària i de teixits. Una indústria que, a poc, anirà perdent força per la irrupció del turisme.
2: Sí que a Menorca veiem que a partir de la postguerra, sobretot en els anys 40, a partir dels anys 40, els oficis vinculats amb la, els oficis tradicionals vinculats en l'àmbit de la construcció viuen una certa, un cert esplendor, una certa revifada, com es reactiven, i es mantindran d'una manera més o menys bona salut fins a la dècada dels anys 80. És a dir, que a Menorca la pèrdua dels oficis tradicionals s'ha allargat més en el temps. Allà tot va de com més a poc, sempre anem un poc més enrere de tot. I això es deu, bàsicament, per una banda, en el creixement demogràfic que es viu a Menorca i en el resto d'Espanya també, a partir dels anys 50, en certa manera propiciat per un turisme incipient que du a la construcció de les primeres urbanitzacions, se mou l'economia de la Menorca de l'època, i sobretot hi ha una reactivació dels oficis tradicionals, entre elles de calciner, perquè a Menorca, i això és un poc el que en certa manera mos va salvar de l'especulació urbanística que es va viure a Mallorca i a Eivissa, va ser que entre els anys 50 i els anys, podríem dir fins als anys 80, hi va haver un repunt, un desenvolupament molt important de l'indústria a Menorca. El turisme va quedar com una cosa secundària i no es va començar a moure com el motor principal de l'illa fins a partir de finals de la dècada dels 80 i principis dels 90. Clar, això fa que la indústria fes que la necessitat de construir fàbriques, això va crear una nova classe benestant, construïen cases acords amb les necessitats d'aquell moment, la gent s'ha construït segones residències... Bé, és un context que afavoreix el manteniment, sobretot de l'ofici de calciner, en detriment també de que sigui suplantat per altres economies com la del turisme, que en el cas de Menorca se va retardar, però finalment han caigut dins l'espiral. Una vegada desmoronada l'economia tradicional, han caigut com el resto, com Mallorca, a Eivissa. El que els economistes diuen la balearització de Menorca, és a dir, el mateix camí que han seguit els altres.
1: Quan el turisme es va establir a Menorca, va anar desplaçant a poc els oficis artesanals, més costosos, feixucs i sacrificats, a favor d'una activitat econòmica més còmoda, amb els mals de cap justos i que semblava prometre el paradís per a tothom.
2: En els anys, finals dels anys 80 i en els anys 90, l'ofici de trencador, que és l'ofici vinculat a l'extracció de la pedra per construir, la pedra local, i l'ofici de calciner ja són oficis residuals. Va ser l'època en què jo vaig poder entrevistar encara molt d'alguns calciners que encara feien calç, o calciners que s'havien jubilat però que coneixien perfectament les tècniques que es desenvolupaven en temps antic. Mos trobam, però, que l'ofici va en retrocés fins... ja entrat el segle XX, bàsicament sobreviuen dos calciners a Menorca, que són els darrers testimonis que han tingut. Per una banda, tenim, no sé quina imatge ve, tenim la família Mesquida, que va ser una família molt coneguda, Ciutadella, que havien transmès ofici de generació en generació, de pares a fills. Ells tenien esforç de calç a Ciutadella, a les afores de Ciutadella, i ells desenvolupaven un sistema de producció que combinava la elaboració tradicional amb es vespre, en lloc de vetllar el forn, durant el procés de cocció, li fotien metzina, perquè allò es mantingués encès. És a dir, empraven un sistema més tradicional, ja més mecanitzat. La família Mesquida, eren coneguts com la família Barraca, de mal nom, van mantenir el negoci fins a la crisi del 2008, en què van dir... Això ja no mos dona, i ho van abandonar. I de fet, el darrer calciner que en actiu que hi ha hagut a Menorca, que és en Jordi Pons Marquès. Ell va mantenir un forn actiu com aquests que veiem aquí en els gravats de l'arxiduc, seguint procediments tradicionals fins que va veure que per l'esforç i la feina que li duia més valia la pena deixar el negoci. I justament jo quan feia les fitxes de l'inventari, del patrimoni total immaterial, me va coincidir amb el Covid, vaig dir que xerrar amb ell, no el conec, jo vaig xerrar amb ell per telèfon perquè no mos podíem moure de casa nostra, i m'ho va dir, diu, no, he tancat. Vull dir que va tancar, el Covid el va precipitar cap a deixar de produir calç a Menorca.
3: Bueno, és una feina poc complicada. Clar, si tens així en petit, bueno, si aguantes, però clar, arriba aquí te canses. Perquè, bueno, també avui en dia hi ha... Jo no diré impediments, perquè jo al final no me'n van posar cap mai. Però clar, hi ha molt de temes de foc, hi ha després hora de comercialitzar, és de mester, bueno, unes analítiques, tal i qual, i bueno, és complicat. I clar, si tu tens molt en petit, arriba aquí i has de complir una sèrie de requisits que vas, no surten a compte, com aquí qui diu. Però sí, és una cosa molt polida i des de l'ego és una llàstima que ningú ho faci.
1: Avui en dia, a Menorca, els forns de calç són vestigis que romanen al costat de runes prehistòriques i els nostàlgics n'han d'emprada industrial i vinguda de fora. Una calç que, pel que diuen els menorquins i menorquines que hi han fet feina a fons, no té ni la qualitat, ni el color, ni l'olor de la calç de l'illa.
2: És a dir, que el panorama actual a Menorca és bastant lamentable, tinguent en compte la importància que ha tingut la calç. Primer perquè ja no hi ha cap calcinent actiu, ni un. Quan era una tradició que s'havia mantingut, havia sobreviscut fins al segle XXI. I en segon lloc, perquè la calç que es comercialitza avui a Menorca, durant tots aquests anys molta gent encara disposava de calç d'en Jordi, i era una calç que s'anava guardant perquè era una calç de molta qualitat. Però progressivament tot el que va produir aquest senyor s'ha acabat, i ara ja mos arriba de manera massiva la calç de fabricació industrial, i és que actualment sempre a Menorca. De totes maneres, els professionals que es dediquen encara a emprensar calç, els pintors, diuen que la calç de fora no té la qualitat. Ni l'olor, ni el color, ni aquell efecte desinfectador que tenia la calç menorquina. Suposo que és un poc de xauvinisme nostre, però això és el que diuen, que el nostre és el millor.
1: En aquest capítol de la calcinera hi han participat Antoni Camps, llicenciat en Geografia i Història, especialitzat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, i també en Jordi Pons, pagès i darrer calciner de Menorca.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bé, no me cansaré de dir-ho. Tenim una sintonia que m'aixifla. Gràcies, Fornaris, per aquests temassos i per permetre que formin part de la nostra aventura radiofònica. Hi ha un programa de ràdio d'un gran mitjà de comunicació que també es pot escoltar en format podcast, que és un programa de la cadena SER, que es diu Buenismo Bien, que sempre diuen que tenen la millor música de sintonia del país. Pues no. No, la millor sintonia és la nostra. Sí o no, Gavi?
1: Total. Sí, sí, sí, sí. Aquí tenim tota la força de ses
0: de
1: dones
0: Arizones, de ses Fornaris.
1: Concentrada en aquells...
0: A l'elixir de ses bruixes.
1: Crits.
0: Bueno, va, bromes a part. Bones tardes, Gavi, com estàs?
1: Molt bé, sempre bé. Quan estic amb tu, sempre estic bé. Després arriba la setmana i he de fer feina, no, també estic bé. Però... Però quan estic aquí, estic millor.
0: Molt bé, molt bé. Felices hem d'estar. Mm. Bueno, i això me fa molt feliç tenir aquest espai radiofònic on poder compartir temes, dubtes, punts de vista i amb això, sobretot, seguir aprenent i seguir creixent.
1: Sí.
0: Crec que som molt privilegiades, Gavi, de poder xerrar cada setmana amb la gent que xerram, persones tan interessants que m'ho regalen el seu temps i la seva saviesa. No trobes?
1: Totalment. Sí, sí, sí, sí, estic totalment d'acord. Som molt, molt privilegiades. M'has donat aquest privilegi. Sempre m'obres portes.
0: No te l'he donat jo?
1: Sí, me l'has donat.
0: No, és teu.
1: M'has obert una porta. M'has deixat parlar. Jo tu saps que som argentina.
0: Peligro.
1: Els argentins ens agrada molt xerrar. I no pots fer això, perquè no podem aturar.
0: Ai, bueno, va. Avui no venim amb cap tema espinós ni complex, com la setmana passada, que ja vam tenir un tema, un programa amb prou condiment. I avui farem un programa un poc més lleuger, però no per això manco rellevant. Perquè anem al rovell de l'ou, anem a fer Diana, anem a la qüestió més important de la nostra societat, present, actual, però sobretot futura.
1: Sí, perquè hoy hablaremos de educación, educación con perspectiva de género, concretamente.
0: Sí, és un programa fet i inspirat arran del nostre desig de xerrar amb les convidades d'avui. Elles seran na Carla i na Valen, que són les dues persones que formen part del col·lectiu Filosa. Filosa, per qui no les conegui, és una associació que ofereix serveis d'assessorament, formació i de programes i projectes socials, culturals i educatius, sempre des d'una perspectiva feminista, transformadora, interseccional i pedagògicament activa. La seva feina, afegiria, no és només d'assessorament, sinó de divulgació. Allà on van, sembren llavors que tard o d'hora els nostres coetanis, però sobretot els nostres fills, filles, aniran recollint per fer un món esperam i desitjam cada vegada més tolerant. Tenim fe en l'educació perquè un món més divers i respectuós sigui possible. I d'això xerrarem avui. Gavi, què mos duràs tu?
1: Pues bueno, la semana pasada hablábamos de que tal vez una de las claves para cambiar las cosas respecto a la prostitución, por ejemplo, era la educación. Y hoy, claro, la cosa va de educación, así que nada mejor que celebrar la diversidad y el sexo con dos series, ambas creadas por dos mujeres. Una es Sex Education de Lori Nunn y la otra es Heartstopper, esta última adaptación del cómic homónimo de Alice Oseman.
0: Súper, comenzamos.

Bé, m'encanta tenir una excusa, o més ben dit, una raó de pes per posar una cançó d'Anna Samantha Hudson a Arizona. Ella, una activista dissident sexual, defensora dels drets humans, dels drets LGTBIQ+, dels drets trans, una persona lúcida, transgressora, amb un discurs sense fissures, llesta com ella tota sola. A la descripció del seu Instagram resa: Samantha Hudson, la reina de los bajos fondos. Soy una chica muy normal, casi chica y casi normal. Procaz, hereje y hortera. Soc fan absoluta d'aquesta persona. Si no la coneixeu, per favor, descobriu-la, seguiu-la, perquè realment crec que la seva labor és molt, molt necessària. Des de la transparència més absoluta, comunica un missatge alt i clar. Prou abusos, prou intolerància, prou violència. Aquesta cançó és Demasiado Coño, i si heu pogut escoltar la lletra, va de so. No m'importa la teva opinió, perquè la meva vida és mi.

0: Bueno, yo estoy súper orgullosa de haber venido así vestida a un acto oficial del gobierno, la verdad. Honestamente, no sé muy bien cómo llamarlo porque tengo un cacao enorme. Habéis dicho premio, habéis dicho reconocimiento, habéis dicho galardón, pero de cualquier manera, quiero dedicarle esto, sea lo que sea, a mis amigas que me han acompañado siempre a lo largo de mi recorrido por el género, a mi familia que quizás en primera instancia no entendían del todo mi disidencia, pero que al menos supieron contemplar la posibilidad de estar equivocados y que finalmente han aprendido a entenderme y a quererme liberados de prejuicios y tabúes. Y también quiero dedicárselo a toda la gente que me apoya y sigue mi trabajo, porque si estoy donde estoy hoy es gracias a la atención que recibo por su parte. Y quiero aclarar también que si ocupo los espacios que ocupo no es porque yo sea una persona excepcional, ni mucho menos, sino porque desgraciadamente todavía no se nos conceden espacios suficientes para que todas los ocupemos desde los medios convencionales. Por eso me parece una verdadera desfachatez hablar de lo queer como una moda, porque creo que no hay mayor tendencia que la normatividad y la intolerancia, y creo que no hay nada más trendy que atacar al vulnerable y difundir un discurso que se legitima a través de las instituciones y que lo único que hace es promover el odio. Creo que es una verdadera sinvergonzonería también hablar de un lobby gay cuando no existe una actitud más sectaria y adoctrinante que intentar prohibir libros de texto o votar en contra de leyes que tratan de acabar con terapias de reconversión, que lo único que hacen es estigmatizar y criminalizar a personas por su identidad y por sus preferencias sexuales. Así que Franco ha muerto, pero desgraciadamente el fascismo sigue vivo y es verdad que la ultraderecha nos está comiendo terreno, pero espero que tengan en cuenta que nosotras tenemos pensado seguir existiendo y que por mucho que ellos se esfuercen en difundir y propagar ideologías que nos vejan, nos denigran y violentan, nosotras nos vamos a esforzar también en ocupar espacios, en invadir lo público y en hacerles saber a todo el mundo que la otredad está cansada de vivir relegada en los márgenes. Así que este reconocimiento se le dedico a las trans mariboyeras, a las racializadas, a las pobres y precarias, a las no binarias, a las discapacitadas, a las locas, a las neurodivergentes, a las monstruas y a todas las personas que día a día se esfuerzan por degradar y acabar con los ideales desfasados de un mundo reaccionario y construir un futuro esperanzador donde haya menos tolerancia hipócrita y más respeto genuino. Muchísimas gracias.
1: I això és ella, la Samantha Hudson. El passat 28 de juny del 2022, la Samantha Hudson va recollir un guardó, un premi o el que fos, com diu ella, promogut pel Ministeri d'Igualtat, titulat Reconocimiento Arcoiris, Orgullo de País. Com dic, ella va ser una de les guardonades, junt amb el cineasta Pedro Almodóvar i la còmica Carolina Iglesias. El que hem sentit va ser el seu parlament durant la recollida del premi. Bé, us l'he posat perquè aquí, en aquest breu discurs de 2 minutets, es condensen totes les idees que volia dur aquí avui. La diversitat sexual és una realitat. Una realitat que durant molts anys, massa anys, es va haver d'amagar. Perquè va ser perseguida, penada, penalitzada, mal vista i maltractada per la societat en general. Això ja mos queda un poc en fora perquè, per sort, ja fa molts anys que la homosexualitat no està perseguida. De fet, el matrimoni entre persones del mateix sexe a Espanya és legal, és una realitat des del 2005, amb una llei promoguda pel govern socialista d'aleshores, amb José Luis Rodríguez Zapatero. Una llei, òbviament, a la que s'hi va oposar l'Església Catòlica i que el Partit Popular va intentar recórrer en el Tribunal Constitucional, per sort, sense èxit. Poc a poc, la societat ha anat fent passes i en els últims anys ja hem vist avenços brutals. I queden, però, certes reminiscències d'aquell passat intolerant. I vull fer èmfasi en aquesta paraula, intolerància, perquè crec que és on radica gran part de la crisi que s'està vivint avui dia entorn a tots aquests temes. Tot i els avenços, tot i les lleis a favor de la igualtat i la diversitat sexual, tot i que cada vegada hi hagi més artistes, escriptores, escriptors, cantants, esportistes, cineastes, gent pública i privada que promou, visibilitza i fa bandera de la seva homosexualitat o diversitat sexual, encara hi ha espais, molts espais per guanyar. I els més difícils, pens, no són els públics, sinó els privats. Perquè la nostra societat encara arrossega certs estigmes envers aquesta diversitat sexual i de gènere. I hi ha reticències, hi ha resistències difícils de guanyar. Han estat molts anys, segles, de penalització, càstig, invisibilitat, lluita per part d'aquests col·lectius. I els grups de la nostra societat, històricament heteropatriarcal i paternalista, encara arrossega prejudicis. Encara hi ha certes coses que no entén, que no comparteix i que no vol veure, perquè resulta incòmode, perquè els hi és aliè, perquè algunes i alguns preferirien no haver de compartir certs espais amb ells o elles. Voldrien seguir mantenint-se en una suposada relació de poder envers aquesta minoria que senzillament els molesta. Un reflex d'aquesta intolerància, malauradament, són la quantitat de violències que encara es porten a terme envers les persones gais, lesbianes, trans, bisexuals o amb diversitat de gènere. Violències físiques i verbals, sí, i d'altres tipus de violències més soterrades, com negar-los un lloc de treball o altres tipus de situacions de discriminació que persisteixen. La LGTBI-fòbia i la transfòbia són, encara avui dia, una realitat. Arran d'aquesta realitat, el Ministeri d'Igualtat del Govern d'Espanya va crear la Direcció General de Diversitat Sexual i Derechos LGTBI, que té com a objectiu la protecció d'aquesta diversitat i la defensa dels drets d'aquestes persones, històricament vulnerats. Bé, davant d'això, segurament, l'única opció possible, l'única opció viable que ens queda és l'educació. Educar-nos, revisar-nos, reinventar-nos, però sobretot educar les generacions futures en aquesta diversitat.
2: Sí, creo que igual no solamente educar a las generaciones futuras, que por supuesto sí, pero también hacer este trabajo diario nosotros, ¿no? Porque nosotros ya hemos sido criados con otra mentalidad y en otra época, y romper justamente los estereotipos es a nosotros que nos cuesta mucho también, ¿no? Entonces, reeducarnos todos. Y ser conscientes cada día, porque al final, cuando nosotras empezamos a hablar de feminismo, también tuvimos que reinventarnos nosotras mismas, ¿no? Y romper con cosas que, con las que habíamos crecido. Entonces, sí.
1: Sí, y quedábamos como por normalizadas, y de repente me empiezas a leer y a hurgar y dices, ostras. Sí, sí. La diversitat sexual, com dèiem, és una realitat i aquesta realitat els nostres fiats i fietes, joves i adolescents, la necessiten conèixer. En aquest sentit, la família i la comunitat educativa hi juguen, i jugam, un paper fonamental. Però no només. Com diu una Samantha Hudson, una lliçó pendent també és la seva visibilitat i ocupació d'espais públics i de representativitat. En institucions públiques i administratives, òbviament, on cada vegada en podem veure més, però també visibilitat en els mitjans de comunicació i en històries de ficció. I que aquesta representativitat no sigui el tema de la història de ficció. Que el fet de ser gay, lesbiana o trans no sigui l'únic fil de la trama, el conflicte que fa moure el personatge, sinó que simplement sigui un personatge més. Amb les seves penes i alegries, amb el seu ofici, amb la seva vida en general, i que el fet de ser gay, trans, bisexual sigui un ingredient més d'aquell personatge. Perquè algú ha vist un thriller o una sèrie policíaca on l'inspector protagonista, home, després de resoldre el cas, hagi tornat a casa seva a dormir amb el seu marit? Heu llegit cap novel·la d'aventures a la qual el mag protagonista, adolescent, innocent, s'enamora bojament del seu company de classe i resolen junts el conflicte que està a punt d'acabar amb la seva escola de màgia? O vos imagineu una escena com la d'Espató de Spider-Man, aquell moment sota la pluja en què na Mary Jane li treu sa màscara a en Peter Parker, però no és en Peter Parker. No és Spider-Man, és Spider-Woman. És na Halle Berry. Per exemple, per dir una.
2: Molaria, eh?
1: Molaria. Però no us sembla raríssim a la vegada? No us sembla que estem enfuríssima de so?
2: Totalment, sí.
1: Molt. És que estem molt tan fora.
2: Sí, bueno, de fet, en realitat, la majoria de sèries que veiem ara, justament, en realitat són bones perquè almenys comença a haver personatges, protagonistes, no heteronormativos, ¿no? Mm. Que es lo que veremos después en las recomendaciones. Pero es como, sí, es lo que dices tú. No son personajes viviendo una vida normal, entre comillas, sino que su el conflicto de la ficción pasa por el hecho... La trama pasa por la sexualidad, ¿no? Mm.
1: Sí, i ara us he posat un parell d'exemples tontos, xerrant en termes només d'homosexualitat. Si ens compliquem encara un poc més i afegim els trans en aquestes narratives, o els intersexuals, els travestis, tot s'imaginari al voltant d'aquestes figures és encara més limitat i més estigmatitzat. Bueno, parlar amb els teus fills i filles d'aquest tema, que a les aules, a les escoles, el tractin, el treballin des de la normalització, és no només necessari, sinó imprescindible. Ara bé, això ha d'anar acompanyat d'una realitat i d'una representativitat que encara ens queda en fora. I també, com dèiem, ens queda en fora la tolerància real.
2: Molt en fora, sí. La veritat és que sí.
1: Vull acabar comentant que avui volíem fer una aproximació en aquest tema des d'una perspectiva oberta, educadora, generosa i fent èmfasi a la necessitat d'obrir més els ulls i la nostra ment. Podríem haver xerrat dels conflictes actuals, com molts d'ells precisament generats des del propi feminisme, aquell feminisme que podríem anomenar com més ranci i radical, on hi ha un debat obert envers els suposats privilegis de la comunitat transsexual, sobretot aquelles dones trans que abans eren homes. També podríem haver dissertat envers les complicacions derivades dels neologismes relacionats amb la identitat de gènere i la identitat sexual, com gènere binari o no binari, cis, tercer sexe, infinitat de temes que haguéssim pogut dur aquí, però no. Avui no hi entrarem, primer, perquè hauríem de fer un programa de 3 hores, només amb això, i segon, perquè ens volíem centrar en aquesta idea, en la idea de tolerància, i en no fer una tesi. Al voltant de tots aquests neologismes, també necessaris, i que, com dic, algun dia farem venir. Perquè al cap i a la fi tota aquesta informació a qui li pugui interessar la podeu trobar en un bon grapat de bibliografia i a diversos llocs web. No us recoman gaire escoltar segons quins youtubers, instagramers o tiktokers, sinó llegir, viure, veure, reflexionar, valorar i tolerar. Yo, la guiana,
3: petaceta, la metralleta. Esa nena una jevo mujerón, esa nena una malvada tiguerón. Sufrir por macho, esos son problemas de fea. Ella se viste bien

I aquestes que sentiu, alguna de vosaltres ja les haurà reconegut. Són Petaceta i Villano Antillano. Han saltat recentment a la palestra, cadascuna per sa seva banda, per sa seva col·laboració amb l'arxiconegut Bizarrap. Totes dues, activistes LGTBI, lluitadores, fan de sa seva música i el seu art una plataforma més de reivindicació. El videoclip d'aquesta cançó, titulada Mujerón, és una oda a sa diversitat. Homos, dones, trans, gais, lesbianes, heteronormatius, dissidents, gordes, primes, racialitzades, tot i més i cap a sa pantalla. Com dèiem, visibilitzar fa molta falta i de so elles en saben una bona estona.

0: Avui tenim amb nosaltres aquesta gent fabulosa de Filosa, una associació establerta a Menorca des de fa 4 anys que ofereix serveis d'assessorament, formació, disseny i gestió de projectes amb una perspectiva feminista, interseccional i transformadora. Des de Filosa imparteixen tallers, organitzen xerrades i taules rodones, participen en cicles de cinema i divulgació. Podríem estar hores i hores xerrant amb elles de les 30.000 coses que impulsen i que fan, perquè és una feina molt necessària i interessant. Elles són na Carla i na Valentina, na Valen. Benvingudes, gràcies per ser amb nosaltres avui.
1: Benvingudes, sí.
2: Gràcies. Contentes de ser aquí.
0: Hem volgut xerrar amb vosaltres perquè ens interessa moltíssim la vostra feina i no només per la temàtica que abordeu, sinó també per amb qui la portau a terme, amb qui la treballeu. El gruix del treball de Filosa es realitza a centres de primària i secundària, on desenvolupen tallers amb alumnat i professorat, així com amb les seves famílies. A més, també ofereixen serveis per a empreses, institucions i associacions. Tot l'espectre de la societat es pot beneficiar de les vostres propostes, idò. Amb quina il·lusió va néixer Filosa? De quina necessitat o pensament va sorgir?
3: Doncs, bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per la convidada. És un plaer estar aquí i poder compartir espais així de conèixer-nos i reconèixer-nos. Responent a la teva pregunta, el projecte el vam començar a pensar l'any 2018 amb l'Aurora Brullet i jo mateixa, i amb dues teníem cert recorregut militant tant en el feminisme com en l'antifeixisme. Ens vam conèixer a la plataforma antifeixista de Menorca i després vam convertir espai de militància al col·lectiu feminista Eritges, que va tenir una vida curteta però molt intensa i molt xula. No? Ens agrada molt explicar que vam néixer a un safareig. Estàvem allà com les amigues en aquests moments que compartim de gaudi i també de ràbia, d'enfado, no? De dir com està el món, i estàvem en un safareig i en aquest caldo de cultiu primigenio que hi havia en aquell moment hi havia moltes coses. No? D'una banda, jo crec que estava la necessitat i les ganes de fer trontollar aquesta Menorca que de vegades sembla tan normal, que sembla que no passa res, que som una postal aturada en el temps on només hi ha tranquil·litat i calma, i ens volíem... reconeixíem que passaven coses darrere d'aquesta postal tan estàtica i volíem remoure i que això se reconeixés i fer alguna cosa, no? Transformar l'illa d'arrel. També ens trobàvem d'altra banda, que amb dues veníem de formació de ciències socials, ella és educadora social, jo som antropòloga, i és molt difícil trobar feina en l'àmbit social aquí a l'illa. No? Sembla que tens dues opcions, o treballar a l'administració pública o anar a l'aeroport i marxar, o al port i agafar un barco. No?
0: Sí.
3: I nosaltres no volíem això, volíem fer transformació social, volíem fer incidència, volíem també créixer professional i personalment a l'illa, i creiem
0: des
3: que
0: de
3: és des de Menorca a Menorca, i tenint en compte la contingència de Menorca. No? De vegades ens passa que segons quines coses sembla que les hem d'importar de fora de les ciutats grans on tot està més modern i més avançat, i aquí a Menorca podem fer coses i volíem incidir des d'aquí. Llavors jo crec que a Menorca, en aquest caldo de cultivo, que además de safareig havia un gin tònic també, creo que havia esto, ¿no? Necessitat de hacer temblar la isla i de temblar nosotras con la isla i en la isla també. No? Doncs en aquest primer moment, no, vam ser en Aurora i jo que vam pensar aquest projecte, però ja des del principi teníem el desig que això no només quedés en aquesta conversa, en aquest safareig, i que tampoc fos un projecte d'ella i jo. No? Vam voler sempre des del principi pensar que podia esdevenir Filosa una plataforma d'autoocupació per a més persones de l'àmbit social o de l'àmbit que fos, també per dones i altres identitats dissidents del context menorquí, que moltes vegades ens trobem amb moltes dificultats per trobar feina. No? Llavors és molt xulo perquè aquest projecte que va néixer amb aquesta voluntat ho hem aconseguit, estant a Carla aquí avui amb nosaltres, que potser no esté en aquest primer moment de pensar el projecte, però forma part imprescindible i bàsica del projecte ara mateix. Hem tingut col·laboradores, no? Ha estat na Diana, ha estat na Bea, hi ha hagut persones que s'han apropat, ara també estem col·laborant molt amb l'Alba, i ens agrada pensar que, tot i que podem nosaltres marxar, les persones que vam estar en aquell primer moment puguem marxar del projecte, el projecte segueix funcionant. No?
0: Que guai!
3: Llavors, em sembla... Bueno, que pues crec que hem aconseguit coses, no?
2: Déu-n'hi-do,
3: super. I estem molt contentes amb això.
0: I tant que sí. Gran part de la vostra feina es desenvolupa, com deia abans, a centres educatius on feis tallers per acompanyar la sexualitat d'infants i joves, dirigits no només a ells i elles, sinó també a la comunitat educativa, sempre des d'una perspectiva feminista, de diversitat i tenint en compte els drets humans. Explica'm un poquet quins són aquests tallers.
2: Sí, per el que fan els tallers, bueno, ara aquest any i l'any passat també vam començar amb infància i fem tallers de 5è i 6è de primària. També amb joves, com hem comentat, i amb professorat i famílies. Tenim diferents temes que abordam a diferents tallers, però sí que hi ha tres objectius que ens agrada, bueno, concrets, que abordam en aquests tallers, no? Un dels objectius és entendre la sexualitat associada en el plaer, en el desig i a la salut a través de referents en positiu, no? Si pensam o si vos demanéssim a vosaltres quin tipus d'educació sexual vau rebre, perquè hi ha molts tipus d'educació sexual, no?, que es podria portar a terme.
0: I tant.
2: Si pensam en la nostra, inclús en la nostra educació sexual, que com van ser, no?, aquests tallers? Potser van ser més tallers o formacions o bé nul·les, o bé des de la por, des
1: sí,
2: de la prevenció.
1: Inexistent.
2: Inexistents, potser.
1: O bé ja des... en el meu cas, sí. Uh-huh. No, això no existia a la meva època. Uh-huh. De fet, jo voldria tornar a néixer.
2: Doncs mira, estàs convidada.
1: Que després comentaré quan faci la recomanació. Jo vull tornar a néixer. Vull ser jove una altra vegada en aquesta època. Em sembla molt guai. Per això que feis i perquè això després, no, com que dona una, bueno, dona una empenta perquè tothom pugui ser més lliure. Clar. I que pugui experimentar amb tot.
2: Sí, sí, sí. És lo guai. I doncs, moltes vegades l'educació sexual que s'ha fet o ha estat nul·la, que també deim això, no? Quan no hi ha educació sexual, també estem fent una educació sexual.
0: I tant, no? Sí, sí, totalment, des de la por, des de l'escoltisme, no?
2: Exacte. I des de la prevenció, no? Llavors, nosaltres, la nostra intenció és això, enfocar-la més des del plaer, fomentar vincles i relacions sanes, justes, respectuoses. I també un dels objectius clau i molt importants és l'erradicació de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. I bueno, això el que intentem fer és aportar la sexualitat des d'un model integral i, bueno, i per abordar aquests objectius trobem superimportant que l'educació sexual sigui transversal, no només a alumnat, sinó que sigui incloent a tota la comunitat educativa. No?
0: I en aquest sentit, a on trobeu uns participants o públic de tallers més oberts a opcions? Entre els infants i joves, entre el professorat i famílies? Supos que hi ha de tot, però sí. Aquí sorprèn més certes coses.
2: A veure, és molt diferent perquè l'infància té molta curiositat, té menys tabús. Llavors, totes les preguntes que tenen els de fan potser sense passar tant de filtre,
0: clar,
2: no tenen tant lo políticament correcte instaurat encara. No? I ja som infància. Després, adolescència, és molt xulo també veure com grups que potser, depèn del taller que sigui o de la formació, no tenen molt d'interès i quan xerram de sexualitat, és que la sexualitat ens atreveix a totes, no? I veure que gent jove té tant d'interès i bueno, que arribes, a través de la sexualitat se pot treballar moltes coses i bueno, és
1: bueno,
2: una edat
1: és una,
2: molt xula.
1: Justament aquella és una època que això
2: està
1: a tope, no?
3: I jo crec que les famílies també flipen molt perquè crec que de vegades també ens passa que els tallers que fem ve gent ja convençuda de certes coses o ja amb un interès.
0: Clar.
3: No? Malauradament, i dic malauradament perquè m'agradaria molt, la gent que pensa que l'educació sexual no és important no ve als nostres tallers.
1: I és una pena. Sí, en realitat passa en tots els tallers. Jo ho comentava amb el col·lega. Normalment, quan fas un taller, la gent que realment ho necessitaria, no? No, és que ha d'aprendre a posar límits, els fillets i tal, van és que ja ho saben, en realitat.
3: Que està guai perquè compartim recursos, perquè compartim reflexions i tenim aquesta xarxa de cura, que aquesta és la part, diguem-ne, positiva, però també ens agradaria poder fer incidència. Llavors, ens passa cada vegada amb les famílies que venen amb moltes pors i que venen amb certes preocupacions respecte a les persones petites que tenen a casa i nosaltres ens agrada fer de pont i intentar contar, explicar què ha passat als tallers amb la infància que hem fet i llavors te n'adones que flipen perquè no tenien ni idea de lo molt que saben de moltes coses.
0: Que guai.
2: Sí.
3: I després de que moltes preocupacions que tenien són preocupacions infundades que parteixen de la visió adultocèntrica de l'experiència infantil o de l'experiència adolescent, no? Que de repente penses que estan preocupats per una cosa i te n'adones que nada que ver con tu pedo que traies de tu casa, no?
0: Totalment.
3: I llavors crec que en famílies les cares de vegades són un poema molt bonic.
2: Sí, i quan fem això, tallers amb persones adultes, amb famílies i professorat, també partim un poc de la revisió personal, no? Pensar, bueno, com hem rebut nosaltres l'educació sexual o com vivim nosaltres la sexualitat, perquè al final com la vivim i la pensam es trasllada a com la ensenyam també, no? I moltes d'aquestes coses al final es van ensenyant i rebent per...
0: Es van heretant, sí. Que alguns dels títols dels tallers per joves són tan suggerents com sexualitat sense tabús, lligar sense lligar, diversitat afectiva, sexual i de gènere, o prevenció de violències masclistes en relació de parella. Super interessants tots. Voleu destacar-ne algun? I quina acollida tenen aquests tallers en els centres? Hi ha qualcun que sigui més sol·licitat que un altre? Com veus? Quina és la tendència ara?
2: Mira, un dels que més se demana és sexualitat sense tabús. És potser un taller que xerra de la sexualitat des d'una mirada àmplia i és potser un primer taller... que moltes vegades m'ho demanen com primer taller de sexualitat, no?
0: Seria més com per primària, aquest?
2: No ben bé. Aquest és justament per secundària. Uh-huh. Secundària, FP, batxillerat... I enguany és el tercer any que fem tallers d'educació sexual. Uh-huh. El primer any vam començar... Bueno, jo me vaig incorporar... Bueno, jo havia estudiat educació i sexologia i gènere. Elles tenien una oferta molt extensa de tallers i cada any hem anat potser reduint un poc perquè
0: vèiem
2: que revisant, sempre revisant tot el que oferim i reduint perquè

0: Però és bé que també ens trobem amb resistències, perquè als finals la sexualitat també és un...
1: És un tema tabú, difícil de tractar.
0: Exacte, no? Sí. I bueno, antes xerràvem de que, bueno, que al final a vegades ens trobem resistències, sobretot per part de persones adultes, i bueno, ens agradaria com remarcar això de que al final la sexualitat és un dret sexual i reproductiu de la infància, no? que tothom té i que potser no és tant una opinió personal de si s'ha de fer educació sexual o no, no? És un dret fonamental.
1: Totalment d'acord, sí. I tant. Sí,
0: i que
1: sí.
0: Moltes vegades aquesta educació sexual depèn de persones dins els centres que tenen la voluntat o la consciència de dir, ostres, això és superimportant, anem a treballar-ho, i que no hauria de ser així, no?
2: Que hi ha una part molt xula d'això, que ens trobem en claustres supermotivats i que ho veuen com algo molt important i que ho treballen entre elles i que ho treballen amb famílies i que estan a tope, i després ens trobem amb altres que aquestes resistències, no? Les tenen molt arrelades i que també hi ha molta por. A més de resistència ideològica de, jo què sé, professor X que sigui un partido con nombre de enciclopèdia vieja, també ens trobem amb la por que m'estic metiendo en un tema que no tindria que explicar, i no sé, quan expliques els protons i els àtoms, no tens aquesta reflexió de ai, estaré dicendo algo ideològic explicant
3: bueno,
2: que és un àtom?
3: Hem crescut, jo crec que clar, tota la gent de la nostra generació i més endarrere i un poc més endavant també, hem crescut. Això no se parlava, era una cosa que estava totalment oculta, no?
0: Sí, hi ha poc la creença de que educació sexual com que incita, no? Incita a tenir relacions sexuals o incita a certes coses quan és més bé potser el contrari o bueno,
1: o a fer-ho d'una manera més lliure, responsable i a partir de desig, el que deies tu.
3: Sí, no des de mort, no? En tot cas.
2: Claro.
3: Sí.
2: Desplazar el temor i el tabú del centre i poner en centre el placer, las ganas, el deseo, el hacer el bienestar de cada quien, el hacer lo que estás haciendo desde las ganas de hacerlo y no desde constantemente este no hagas, no, porque sí. Al final lo que pasa es que después cuando vas a hacerlo no tienes ningún tipo de herramienta, de referente, de conciencia, ni lo has podido aterrizar ni ponerle palabras a muchas cosas que te están pasando. ¿No?
0: També com a prevenció, no? No només de violències masclistes, per exemple, però d'autoconeixement d'escòs. Per exemple, si vas a xerrar amb criatures de primària i a cinquè xerres de la menstruació, doncs potser algunes d'aquestes persones no han menstruat encara, però clar. Si ja tenen informació de com serà aquesta menstruació, de quin tipus de flux tindran, de quants dies dura, de què, no? de què els hi passen els cos, quan tots els canvis corporals, o inclús de quan xerram de primeres experiències sexuals, no? Pues si ens podem imaginar, ostres, com us agradaria que fossin? Com us agradaria que fossin les nostres relacions entre persones? Imaginar quin tipus de relacions ens fan sentir bé, quins tipus, no? És també una manera de prevenció i de bons tractes i de...
1: Clar.
0: Sí.
1: I de salut.
0: I de salut.
2: I de salut.
0: Sí.
2: Dir que no, acceptar quan te diuen que no.
0: Exacte. Sí, saber posar límits, però també saber acceptar els límits de les altres persones, no? Perquè què fem quan ens posen un límit, no?
1: I tant. Per altra banda, la feina amb institucions. També és superimportant que ells tinguin aquesta visió de transversalitat i la perspectiva feminista per comunicar i per transmetre qualsevol tipus d'informació o de discurs a la ciutadania, no? A part de comunicar, la visió transversal i transformadora de l'ecofeminisme també hauria de transpuar les actuacions d'aquestes institucions. I hi ha molta feina a fer encara?
2: Clar, jo estic totalment d'acord amb això que comentes, que les administracions públiques tenen un paper molt rellevant, no només pel que fa a la comunicació, en el sentit d'emetre eslògans, posar banderetes, posar cartells i fer el show, sinó també d'informar només, sinó encetar polítiques públiques que siguin valentes, que siguin transformadores i que no siguin ni cosmètiques ni superficials, no? Anar a l'arrel d'això que li diuen radical. I que no es quedin en quatre frases ni en dos dies l'any, no? Sinó que més aviat, bueno, pues això, que vagin a l'arrel dels problemes socials que ens afecten a la ciutadania quotidianament. I això no es pot fer des d'un despatx tancat, mirant només balanços, estadístiques i convertint-nos a les persones en números, sinó que... I tampoc se pot fer partint d'aquesta imatge del ciutadà neutral i neutral. Les persones que vivim a Menorca som diverses, les persones que vivim a Menorca tenim necessitats diferents i és important que hi hagi una polifonia entre l'administració pública i les persones que hi vivim amb unes preguntes que són, per jo, molt, molt senzilles de fer, que és com estàs i què necessites. I a partir d'aquestes dues preguntes, poder encetar polítiques públiques que siguin valentes i que estiguin a tota la ciutadania reconeixent la seva

0: diversitat i també reconeixent la desigualtat que hi ha i la diferència que hi ha i a partir d'aquí pues, intentar fer canvis i transformacions estructurals, perquè les desigualtats són estructurals, llavors la resposta a la desigualtat ha de ser estructural també per pal·liar tot això que estem xerrant. No? Jo crec que ens estem trobant amb una Menorca cada vegada més gentrificada, ens trobam amb un monoexpoli del turisme, ens trobam també amb que ens perilla fins i tot l'aigua i que estan havent polítiques que al final són contràries a la vida en el sentit més ampli. No? Tenir aigua és anar en contra de la vida, això és, que és un bàsic.
1: Sí, sí, sí.
0: Que crec que no cal donar-li moltes voltes. No? I sabem que en les situacions de crisi, en les situacions com aquestes, les bretxes de desigualtat s'agreugen, s'intensifiquen i les persones que pateixen més són les persones que estructuralment es troben en una situació vulnerabilitzada, que té a veure amb les dones, que té a veure amb les persones que tenim identitats no normatives, que defugim d'aquesta norma de ciutadania marca registrada, que és com la neutral, la bona.
1: La normativitzada.
0: No? La normativitzada, que normativitzada no té a veure amb estadístiques, sinó que té a veure amb normes.
1: Sí, sí. Mm.
0: Les que no complim aquestes normes de bona ciutadana, bona lota, marca registrada. Mm. Llavors crec que és superimportant que aquest discurs, de manera transversal, com deia Anna Carla abans, permeti tot el que es fa des de l'administració pública i que no sigui només la Conselleria d'Igualtat o que no sigui només el Departament d'Igualtat dels Ajuntaments que faci feina en aquest sentit, sinó que quan se fan els pressupostos, quan se fa, no sé, l'esport també hauria d'incloure això, comerç, què estem fent amb les artesanes menorquines, com s'hi troben, quines possibilitats tenen, quines desigualtats hi ha i quines necessitats tenen. No? Llavors crec que sí, que és molt important que això permeti i que sigui el punt bàsic, la base, la plataforma a partir del qual pensar tota la resta, no?
1: Sí, que no sigui només el 8M o el 25N, no? Els dies en què, bueno, penjam sa bandera, no? Davant en el balcó de l'Ajuntament.
2: Exacte.
1: O el dia de l'orgull.
2: Sí, que la resta de l'any hi hagi...
0: Clar.
2: S'estigui fent feina per això.
1: Sí. No? Bueno, sobretot que hi hagi actuacions reals, no? Accions per part de les institucions que fomentin, que divulguin, que mostrin, no? Tota Clar. Aquesta altra realitat. Mm. I inclouria també a les dones racialitzades,
0: Clar.
1: No? Que aquí a Menorca en tenim un munt
0: Clar.
1: I que també són de les més discriminades en qualsevol situació d'aquesta de vulnerabilitat. No?
0: Clar, és que just crec que no tenia això en compte, és fer una cosa que personalment crec que és molt perillosa, que és fer una captura d'això que se li diu el feminisme o d'això que se li diu la lluita feminista, tu la captures i ho agafes per fer el que li diuen el purple washing, no? Que abans,
1: sí.
0: abans no, comentàvem
2: les paraules en anglès.
0: Que és fer veure que estàs fent moltes coses quan realment no estàs posant els drets i les necessitats de les persones per qui dius lluita en el centre. No? I clar, quan estem xerrant de lluita feminista, nosaltres pensam que no és tenir una altra vegada aquesta dona ciutadana marca registrada posada en el centre, sinó reconèixer que les dones també som diverses. I dins aquest dones, que és un paraigües que és molt ampli, entren també les dones trans, entren també les dones racialitzades, entren les disques, entren les gordes, entra tothom, entra la gent gran, entren les fietes, entrem totes. I les polítiques públiques en perspectiva de gènere han de tenir en compte aquesta diversitat. Crec que ens hem de repensar tot des de la base, des de molt a baix. I juntes, clar.
1: Si voleu, xerram de Sinergies, que és un projecte que duis a terme en el Centre Penitenciari de Menorca i que me sembla superinteressant. Voldria saber com va néixer, si va ser un encàrrec o si va ser una proposta vostra i un poquet què és el que treballau allà.
0: Sinergies va ser un projecte molt xulo que vam dur, el que vam fer durant un any al Centre Penitenciari de Menorca. I va néixer de la voluntat de permear els murs de la presó, aquell mur que veiem cada dia quan passàvem de camí a Sant Lluís o quan anàvem a l'escola o quan anàvem a l'hospital, aquella paret d'on de vegades...
1: Grisa.
0: Un mur que tenim totalment integrat en el paisatge, però que moltes vegades sembla que cal recordar que hi ha persones privades de llibertat que estan allà darrere. Hi ha éssers humans allà, no? Llavors, un poc la voluntat era aquesta, i també, per exemple, que també hi ha dones dins la presó a Menorca, que és una realitat que, xerrant de la nostra feina, ens hem adonat que molta gent no sabia que la presó a Menorca també hi ha dones privades en situació privada de llibertat. No? Hi ha un mòdul de dones dins el centre penitenciari, però és una presó que no ha estat pensada per dones.
1: Val.
0: Llavors, ens trobam que la presó ja és una institució per si hostil, doncs de vegades sembla que els drets humans estan un poc entre parèntesi, ens adonem una altra vegada que aquestes bretxes afecten de manera desigualtat i concreta les dones que estan privades de llibertat, que per exemple no tenen accés als mateixos serveis que els homes que estan dins el centre penitenciari.
1: Ah, en sèrio?
2: Què vol dir això?
0: Per exemple, el fet de que hi hagi un economato. L'economato el duen, o sigui, hi ha persones que estan, que fan feina, diguem, les persones privades de llibertat que fan feina als economatos,
1: sí.
0: I com que dones de vegades no n'hi ha tanta quantitat de població reclusa, no han fet un economato
1: pel
0: mòdul de dones. Llavors, elles compren en el mòdul comú, entre moltes cometes, que és el masculí. Però com que no s'abarregen dones i homes dins el centre penitenciari, al final el que fan és que hi hagi una persona emissària, un home que és el que fa de missatger. Llavors ens trobem en situacions en què les dones pensen si voldran una Coca-Cola o han de passar a primera hora de matí i aquesta Coca-Cola probablement els hi arribi en el següent torn a les 4 del capvespre quan arribi aquest missatger amb una Coca-Cola que ja estarà evidentment calenta. Llavors, però paguen el mateix preu que el personal reclus masculí, paguen el mateix preu per la mateixa Coca-Cola, només que un se la veu en freda i les dones se la veuen calenta. No? A nivell de pati, també d'infraestructures, a nivell de tallers, a nivell d'accés a la feina, no se poden barrejar homes i dones, la cuina és exclusivament masculina. No poden accedir a fer feina a la cuina, perquè si no hauria de ser mixt. Això és un funcionament a nivell estatal, és algo que ens passa a nivell estatal, vale. Que no està pensat posant la vida en el centre d'aquelles dones que estan privades de llibertat. I això és greu, i això és algo que hem de... que passa a tot l'estat espanyol i que també passa a Menorca i que cal fer incidència. Una de les voluntats del projecte de Sinergies va ser intentar fer aquests moments de gaudi,
1: de compartir, no?
0: I de permear aquest mur, no només... O sigui, intentant que hi hagi una polifonia entre el dins i el fora del centre penitenciari. Llavors va passar molt per la proposta artística, vam fer propostes des del teatre, hem fet música, hem fet reggae, hem fet circ, fins i tot ballar, dembow crec que és el que vam ballar, no? Fent tallers amb Acid Caos, va estar flamenco amb Eva Sinache, Baquiat va estar, Aurora Brullet, que és que va dur el pes de gran part d'aquest projecte, va fer una feinada brutal d'intentar fer aquest dins fora de la presó, permeant i fent també oferta cultural dins el centre penitenciari per generar espais, microespais, de vides més dignes i més vivibles.
1: Bueno, se me posa la pell de gallina.
0: Que guai.
1: Sí.
0: Va estar acollit superbé, moltíssim d'agraïment per part de la gent reclusa dins el centre
2: penitenciari. Quantes recluses hi ha? En
0: el centre de dones, vols dir? O general?
2: En general.
0: Jo crec que deu haver una cinquantena.
2: I de dones, havies dit?
0: De dones, a vegades hi ha una, a vegades hi ha dos. O no hi ha cap.
1: Tornant un poquet en els tallers que feis més amb infants, amb famílies, amb professorats, voldria demanar-vos, ja que vosaltres esteu damunt el terreny, no? Teniu una conclusió, una opinió formada per xerrar del grau d'obertura i o de pensament feminista, de diversitat, de la societat menorquina? Vos atreviríeu a fer algun comentari en aquest sentit?
0: Nosaltres potser més que conclusions tenim intuïcions i algunes intuïcions potents. I com
3: intuïció fuerte de intuición.
2: Bien de intuición.
0: Bien de intuición.
2: Bien intuición. Y mucho intuición.
0: Y mucha intuición. Jo crec que la societat menorquina, tot i que hi ha un imaginari de menorquinitat estereotipat també en certa part, no?, que té a veure amb una societat rural, tancada, xafardera... És clar, vivim una illa que és petita, hi ha molt de control social, tothom se n'assabenta, si t'has vull dir, tothom se n'assabenta
1: de tot,
0: aquí a Menorca.
1: Sí, sí.
0: El rumor circula ràpid i això de trencar la norma es nota tot d'una. Quan te surts un poc del que està del caminito bueno, de seguida, bueno, vull dir, no bueno perquè sigui millor,
1: sí,
0: sinó
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Com
2: el que... Estipulado.
0: L'estipulat, l'hegemònic, es nota tot d'una. I malauradament, masses vegades sortir-se'n d'aquest caminet està castigat i es castiga amb comentaris, amb agressions, amb veure negat l'accés a drets, l'accés a la feina, l'accés al lloguer i violències masclistes, LGTB-fòbiques, racistes, classistes, n'hi ha de tot, no? És una realitat que moltes vegades sortir de l'armari a Menorca pot arribar a ser molt dur. moltes persones, les que poden, es veuen obligades a marxar de Menorca.
1: Ara, eh?
0: Encara ara ens trobam amb processos diagnòstics que han fet o que han fet altres companyes, ens trobam amb gent que diu jo a Menorca no m'aguanto.
2: I potser també per falta d'espais, no?
0: De falta d'espais, no? És realitat també que algo tan menorquí com les festes de poble poden arribar a ser espais molt hostils
1: i tant
0: per ses dones. I és una realitat que hi ha molta feina a fer per erosionar, per exemple, un periodisme monolític que sembla que només surt una banda i que s'està fent i que participar això ens encanta i que important que és de fugir del monopoli periodístic que hi ha. Però crec que també és important, i crec que té molt a veure amb el que estàs comentant abans, que Menorca no només és això. Menorca també són totes les persones que vivim a la illa, que intentam també teixir xarxes boniques, que muntam festes per bailar hasta abajo, perrear, mover el pandero i sentir-nos tranquil·les i segures, i generar espais que per reflexionar, per pensar, per tocar una batucada, per compartir lectures, per fer tallers, per muntar una mani, per pintar cartells, per fer un moment de ràdio juntes, no? I s'hi creen coses molt potents a Menorca també, i també coses molt xules, no? I que això també passa a Menorca, que no només és aquest estereotip de ruralitat, que també ha molt a veure amb això que sembla que la ciutat ha de ser un vergel meravellós i els pobles petits com que estem en el passat, i crec que també és xulo dir, sí, hi ha coses que passen pel fet de ser un poble petit, però també hi ha moltes coses que també passen pel fet de ser un poble petit que són molt xules i molt boniques, que teixim xarxes entre col·legues, que ens coneixem de seguida, que té incidència el que fem, que de seguida és com, ah, conoces a no sé quién que conoce, que no sé cuántos, que està muntant un programa de ràdio, és com...
1: I és fàcil,
0: i és
1: no?
0: Fàcil,
1: sí, és fàcil,
0: no?
1: Contactar, sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Tenim una potència per fer incidència en coses molt potents, jo crec que hem pogut participar en projectes que dius, ostres, quatre persones, com, no sé, per posar un exemple, amb quatre micros hem muntat una cosa brutal, sí, com mola,
1: sí, sí.
0: Saps?
1: No sé si podríem xerrar, si us sembla interessant que xerrem un poquet d'alguns mites que puguin ser recurrents quan estic xerrant, sobretot amb l'adolescència, o bueno, amb els fiats i fiates que descobreixen, no? Certs rols de gènere i de sexualitat. Hi han coses encara que s'han de desmuntar i que són recurrents?
2: I tant, moltíssimes. Sí, no sé si començam, bueno, en podem xerrar d'algunes, no? Com per exemple aquest mite de la virginitat, no? També d'aquesta cosa de que la primera vegada fa mal.
1: Ostres.
2: No? Això està, però no us ho podeu imaginar, lo arrelat que està, aquesta idea de que la primera vegada fa mal. Clar, la primera vegada de què? No? Al final, quan xerram de pràctiques sexuals, clar, moltes vegades se du tot a una sola pràctica sexual, que totes sabem quina és, que és escoit, no? Penetració, que és una pràctica heterocèntrica, no? I que potser des de mil bandes, des de pel·lícules, des de, bueno, socials, des de mil bandes socials, se'ns ha donat com la pràctica que marca que el principi i el final de tot, no?
1: I tant.
2: Sí, però això és molt fort perquè inclús gent molt jove, no?, té aquesta idea. Moltes de... Bueno, tenim una dinàmica en els tallers que se diu Senevera, que és un espai on la gent pot escriure preguntes anònimes i llavors ho posem dins d'una bosseta i això passa en el principi d'un taller, escriuen preguntes anònimes i és molt, molt xula. Normalment és una de les dinàmiques preferides perquè, clar, allà tens un espai per escriure lliurement el que potser te fa vergonya, potser no vols dir en veu alta, potser ni siquiera ningú t'ha donat un espai per fer una pregunta, no? I llavors en el final del taller responem un poc entre totes i moltes vegades la pregunta té a veure amb això, no? Per què a ell es fa mal i per què a ells no? No? Com ja donam per suposat que hi haurà un dolor i sempre en els tallers xerram, hem de desmuntar molt això de que les relacions sexuals és que ni la primera vegada ni la vegada 27 ha de fer mal, no? I hi ha moltíssims de mites com aquest o com el tema de que els al·lots tenen més desig, no? Més desig sexual. Uau. Per naturalesa.
4: Les dones o els homes?
2: Els al·lots.
4: Els al·lots.
2: Sí, sí, sí. Com que això també és una idea bastant perillosa, no?
1: Super perillosa.
2: Sí,
1: super
2: perquè llavors com que explica certs comportaments,
1: i
2: no?
1: I tant,
2: a la naturalesa,
1: clar.
2: Aquesta cosa biològica, que és així, és que no se pot controlar,
1: com si
2: no?
1: Nosaltres no tinguéssim plaer.
2: Com si nosaltres no tenim desig.
1: Exacte.
0: Sí. I que s'ha sumat al que comentava del romanticisme, després comença a ser com una mena de responsabilitat de satisfer aquestes necessitats biològiques.
2: Exacte.
0: Bàsiques animals.
1: Complaure,
0: no? És que és un còctel molotov duríssim.
2: Llavors hem d'anar desgranant això, no? I reflexionar molt sobre d'on ve, sobre què... Sí, sí, donar-li una volta.
1: Que interessant.
2: Sí.
1: I respecte a diversitat sexual?
2: També, clar, o sigui, aquesta idea de que, no sé, per exemple, les persones LGTB són més promiscues, no?
1: I respecte a les transicions i així, transsexuals, no sé si vos heu trobat amb algun dubte per part tant de professorat com d'alumnes fins i tot, no? Tots aquests, sí, mites, idees, prejudicis fins i tot, no?, que tenim amb el tema de la transsexualitat, sí. Supos que és un temasso.
4: Jo reconec personalment que porto molt de temps llegint, cercant informació sobre aquest tema, saps? I encara és una cosa que noto que arribo com a un límit del meu cap, saps? Clar. No, hi ha coses de soc que me costa molt d'entendre, saps? Clar. És com no.
0: Jo crec que aquí hi ha un primer punt, no, de reconèixer que les experiències i les realitats trans són mogollon de diverses. Vull dir, no, que de vegades també tenim com un estereotip, un imaginari molt estereotipat del que vol dir realitat trans o del que vol dir persona trans.
1: Totalment d'acord.
4: Jo crec que també he explotat per els mitjans de comunicació i per les persones que veia, les persones visibles, no? Tal vegada que te mostren una realitat.
0: Clar, llavors, jo crec que quan sempre crec que és important, no, quan xerram de realitats trans, primer posar una altra vegada, com comentàvem abans, el benestar i els drets de les persones trans en el centre del discurs. Això no se pot perdre mai, més enllà després de que se vulgui posar molt de renou en això. Això és una cosa bàsica que hem de tornar sempre. I crec que també xerrar de persona, o sigui, xerrar de les realitats trans amb les realitats trans dins del diàleg. Vull dir, no podem estar totes estona xerrant de les persones com les altres.
1: Yeah.
0: No? Hem de començar xerrant un nosaltres on respectar les experiències, els relats i les vivències de les altres persones que potser defugen d'una normalitat que tenim totalment naturalitzada, normalitzada, i d'això que després, clar, és normal. O sigui, jo crec que aquest procés que ens comentes ens passa a moltes quan hem crescut en un context que ens diu constantment el que es vol, que és, no? Com en aquesta hegemonia. Llavors, defugir d'això suposa treure's una motxilla.
1: És una feinada
0: de pedres, sí. Que és important poder fer-ho en diàleg. Això no, crec que és super, o sigui, crec que és important tenir en compte que això se fa en comunitat. Sola, pues sí, podem fer coses soles també a casa, de repensar-nos, però no és individual.
1: Super interessant tot. Bueno, nosaltres com a mares i com a també com a divulgadores, ja que tenim un micro, no? Mos preocupa tenir fills i filles tolerants, feministes, respectuoses amb la diversitat. I bueno, no sempre és fàcil, no? Perquè la societat te genera reticències, resistències constantment. Creus, veus un futur més feminista?
2: Clar, aquestes coses que estan potser més assumides tenen a veure amb creences que tenim molt arrelades, no? Certs rols, certs maneres de fer, inclús certes violències que potser tenim naturalitzades.
1: I tant. Nosaltres, normalitzades fins i tot, no?
2: Supernormalitzades, sí. Creiem que el futur feminista no és una cosa que mos arriba així de repent, no? És una cosa que es construeix. El present que tenim és una conseqüència, no? De lo que ha anat passant, de les lluites que s'han anat fent antes que nosaltres i de les persones que posen les coses cada dia. No? Hem de continuar construint aquest desitjat futur feminista i estar atentes, no? A lo que va passant. I bueno, ens preocupen els discursos masclistes, misògins i LGTB-fòbics i feixistes que prenen força en temes polítics.
1: Sí, sobretot cada vegada que donem una passa més, sí, no? Tens la sensació, sí, de que també ells agafen més força, no? Sempre hi ha com aquesta contracorrent,
4: sí,
1: no?
4: Sí, bueno, sí, jo crec que també perquè s'ha radicalitzat molt, no? El pensament arrel de la xarxa social.
0: I que estem en aquest moment que no només és la lluita per seguir avançant en drets per totes, sinó també no retrocedir en els que ja hem lluitat.
1: Exacte.
0: Crec que estem en aquesta, i aquí crec que és per arribar en aquest futur feminista, que no és que esperem que vingui, sinó que estem lluitant activament perquè arribi, crec que no perdre el focus d'allà és importantíssim. Sí. Drets per totes.
2: I cada dia.
0: I cada dia.
1: Super, moltíssimes gràcies, Carla, Valen, per compartir aquesta estoneta amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Sí, i més lluita cada dia.
0: I cada dia.
1: Gràcies. Fins ara.
4: Gràcies.
2: Fins ara.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'amor en temps moderns. L'amor, allò que de vegades s'ha dit que mou el món. L'amor, i no només el romàntic, determina les nostres relacions socials, com ens comunicam i, en definitiva, qui som. Però tot sovint ha quedat decantat des debat públic. I se'n xerra massa poc com a fet col·lectiu, social i inherentment polític. Una dècada després de la publicació de En defensa d'Afrodita i de l'auge de les alternatives relacionals, més o menys costoses en el debat públic i en els debats de bar, es nota que darrerament hem reculat i hem abraçat la monogàmia. I no només els que abans havien provat altres alternatives, sinó també les generacions més joves, que sembla que ara ja ni s'ho plantegin. I ara, de cop, obres Instagram i sembla que tothom es casa. Pot ser que fugint de la privatització de les altres persones mos haguem perdut en la liquiditat de les relacions i ara tornem a anhelar una solidesa que perduri? En aquest episodi parlarem sobre l'amor en temps moderns i tardocapitalistes.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: l'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

tot això se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges, quan llibertat sigui lliure competència. Ja serà massa tard per ser desobediència, si en realitat són de sa mateixa trinxa.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa de referència en què ens pretenem endinsar dins el món de la música popular i d'arrels, des de diferents perspectives, des de diferents visions. Ho fem com sempre des de l'estima, des del coneixement, des de l'escolta de cançons i sempre amb gent convidada. I avui tenim qualcú molt interessant.

0: Avui ho fem xerrant de lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en les seves relacions amb música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé, altres?
0: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
1: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
0: No sé ben
1: però
0: què.
1: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
0: Perquè es canten sempre ha estat una cosa que definim molt la cultura popular. És fàcil que la gent s'ajunti i és una cosa que a vegades et sorprèn, visitants, gent que ve i diu, és que aquí tothom sap tornar a seguir terra i tothom s'ajunta i canta i la gent afina.
1: Sí, és allò que deien que Menorca canta, no? Realment és, forma part del nostre caràcter i de la nostra manera de viure i de la nostra manera de fer festa, també, no?
0: És així.
1: És difícil trobar una festa en què no s'acabi cantant, no? I sempre hi ha algun motiu perquè hi hagi cant.
0: Perquè és gigant.
1: I, bueno, allò que dius de que, clar, és que es cantes, diuen, no?, que la veu humana és l'instrument més perfecte que existeix. Diuen. perquè és aquell que duim incorporat, no?, que ets la primera instrumentació que coneixem, no?
0: Segurament els primers que vam fer alguna cosa va sense veu.
1: Amb sa veu, exactament, no? Llavors, bueno, aquí hi ha tota aquesta...
0: Aquesta afició per sa música... i per Salerica en especial, tant en el seu vessant popular, que és allò que avui remenarem, però també en el seu vessant de música culta, ve d'enrere, no és nou de fa poc a Menorca, i tenim aquesta relació, ja sigui amb s'òpera o amb sa sarsuela. Per què ha succeït això?
1: Bueno, segons compten, no?, les persones que han estudiat altres èpoques anteriors, l'existència del Teatre Principal d'Amor, que és un dels teatres d'òpera més antics de l'estat,

0: música molt italianitzant, fins i tot amb italià.
1: Era la portació menorquina a l'òpera internacional, diguem.
0: A això mateix. I, per tant, es va construir una afició operística molt important que després ha arrelat dins la societat. Jo record una professora de cant que vaig tenir durant molts anys, Eulàlia Salvanyà, que la primera vegada que va venir a Menorca, molt joveneta, va quedar absolutament frapada, sorpresa, quan va entrar a un bar i va sentir tres homes, allà un migdia d'un dia faner, que discutien sobre quina versió de la Traviata era millor. Si sa d'aquell tenor, sa de l'altre o sa d'allà de sa. I va quedar absolutament al·lucinada. Va dir, això és una terra meravellosa.
1: Jo he de tenir contacte amb aquesta terra.
0: Exacte.
1: I així va ser, no? Eulàlia la coneixem perquè està mestra de més d'un cantant.
0: De molta gent de per aquí.
1: Molt bé. I és curiós sentir com de tant en tant hi ha gent, hi ha personatges que pel carrer els sents cantar òpera.
0: Sí. Bueno, i per exemple, a l'O, jo recordo petita que hi havia fabricons de sabates o no tan fabricons, una mica més grosses, dins el pati de la Lluna, dins el convent de Sant Diego, que hi havia antany sabaters de banqueta i després petites fàbriques de sabates i els sabaters feien unes cantades de sarsuela, que allò ressonava tot el claustre, no? I és que és bé. Vull dir, la sarsuela, per exemple, que era la versió més popular de la lírica i per tant més entenedora.
1: Clar,
0: no?
1: A més no es cantava en italià, es cantava en castellà, per tant era més fàcil d'entendre.
0: Hi havia moltíssima gent que encantava habitualment, no? Vull dir, que costes les de Levante! I així anava, no? Vull dir, bueno, per no xerrar de sa gran contribució de Orfeo Magonès, per exemple, el duquets de difusió, no? De sa sarsuela.
1: Ara parlaves, de fet, dels tallers de sabates, i el món de la indústria també juga un paper clau en sa conformació de tot aquest cant coral. Hi ha un personatge molt important, no és menorquí, però sí que va tenir contacte amb Menorca, que era Josep Anselm Clavé. El coneixem perquè és el nom d'alguns carrers que hi ha molt, però la transcendència d'aquesta persona va molt més enfora, i es va dedicar a entendre que la coral era una eina fantàstica per crear classe social obrera.
0: Per cohesionar la classe social, molt adequat ara que estem a prop de Sudamatx, xerrar d'aquest senyor i de la gran feina que va fer, perquè hi havia aquesta idea de que les persones obrer s'havia d'educar. No? I per tant, la música era un factor d'educació molt important, de disciplina, de conjunció, de solidaritat, perquè quan cantes en cor, el que cerques és una unitat sonora. Per tant, aquesta idea de col·lectivitat i de juntat-se casava moltíssim, no?, amb la música.
1: I d'aquest món obrer i de ses corals, que n'hi havia moltes també en el tombant de segle, que és l'època que estem parlant, de Josep Anselm Clavé, com deies, apareix un factor molt important, que és Orfeo Magonès, no? Que neix un poc de tots aquests cors obrers i es trasllada més enllà, i d'una història que evidentment encara segueix en actiu.
0: Són més de 130 anys, són no sé quants noms ja, però bueno, deuen ser més a prop de 140 ara mateix que de 130, d'història de Orfeo Magonès.
1: Sí, crec que és el 1890 que neix Orfeo Magonès, per tant, estem xerrant de 136 anys. Vull dir, són uns quants anys, es diu ràpid.
0: I després, a part de Orfeo, tantíssimes corals que han existit i que s'estan creant i que es generen a nivell de Menorca. No?
1: Sí. Ara, per exemple, mira, justament dissabte passat vaig assistir a un concert de música gospel, que el gospel, evidentment, entra a Menorca anys més tard, si mateix que la lírica, però no deixa de ser una evolució d'aquelles ganes que la gent té de cantar. Segurament el repertori gospel entra dins certes corals com un repertori de més a més, juntament amb ses cançons clàssiques, i després a poc a poc es va especialitzant.
0: Sí, jo crec que també és un fenomen de moda, també. Vull dir, ara mateix està molt en moda, i a part fan formacions amb cantants que venen de fora, i això és un atractiu afegit, no? I també jo crec que hi ha un component terapèutic, no? Bueno, la música sempre ho és, terapèutica.
1: Sí. Però si més es fa en conjunt, i qui canta no és un grup de 4 o 5 persones, sinó que són 50.
0: Exacte. Aquesta vibració, no? Sí. Aquesta vibració del cos, no? I de la caixa de ressonància que tots tenim, no?
1: És que hem cantat en coral, sabem que això funciona així.
0: És una cosa meravellosa. Cantar col·lectivament és una experiència molt, molt, molt podida.
1: Per tant, aquest accés del poble a la música de la lírica, que inicialment, a priori, no és popular, inicialment, és evident que impacta directament en el mateix repertori popular.

0: I aquí a Menorca tenim aquesta especialització, no? Hi ha molta música popular que acaba bevent de tota aquesta tradició lírica.
1: Sí, també per manera de cantar. Per manera de cantar aquest tipus de repertori popular, no? De cop s'estilitza. Hi ha una estilització vocal, no? I, bueno, és curiós això, no? És un fenomen.
0: Sí que ho és. Anem a fer la primera de ses escoltes, la primera cançó que es diu Pensando en ti. Escoltarem com, a més, és evident que la qüestió idiomàtica també té alguna cosa a veure, perquè ses sarsueles eren de ses... Bueno, ho has comentat fa una estona, no? El gènere que entrava molt de ple, perquè a més era més fàcil d'entendre que no una òpera italiana. Llavors, alguns autors menorquins, com és el cas del mestre Bartomeu Carreras, compon algunes en català, però majoritàriament en castellà, i aquestes cançons entren de ple en la tradició, fins al punt que avui en dia, quan es fan trobades de cantades, aquesta és un clàssic. Ara ves
1: pensando. Sí, sí.
0: Anem a escoltar-lo.

0: Molt bé, hem escoltat aquesta gravació més rudimentària, això és de l'any, crec que el 1978, està gravat per el grup folclòric d'Amó, i bé recull aquesta, no, aportació, la música lírica, inicialment sense passar per sedàs aquest de que el poble se la fa seva, però ja sabem que aquesta cançó ja ha passat aquest sedàs. Llavors, quan hi ha trobades populars, la gent la canta, i a més en la curiositat aquesta que els tenors fan un paper, les sopranos en fan un altre, els barítons en fan un altre.
1: I a més està molt bé aquesta versió, us pot semblar una mica, bueno, més antiga, no? Mm-hmm. Que ho és, però està bé perquè recull molt la manera de cantar d'aquella època, per exemple, tots aquests glissandos, no? Sí. Tots aquests portaments, sí. No? Damunt les notes, que això és, diguem, per un cant líric és impur, no? Mm-hmm. Vull dir, no estaria permès acadèmicament, no? Però la gent ho cantava d'aquesta forma. Per tant, està enregistrat exactament com ho cantava el poble. I a més amb acompanyament de guitarres i de guitarrons. Que
0: clar, la rondalla.
1: Clar, que li dona aquest aire tradicional. Realment tradicional, no?
0: Sí, el líric amb el món tradicional.
1: Correcte.
0: I això a poc a poc ha anat evolucionant i hem vist com aquesta conjunció entre el món líric i el món popular ha anat a més. Aquesta cançó la va fer en Bartomeu Carreras, que era un compositor, un músic que, de fet, molt prolífic amb la seva creació artística, que va anar deambulant. Aquesta cançó crec que és de principis del segle XX, quan va arribar la Guerra Civil, va haver d'emigrar, va estar empresonat, crec, si no. Perquè, d'alguna manera, sempre se'l va acabar lligant amb el Montroig, tot i que, prèviament a la guerra, tampoc no es havia casat exactament amb ningú.
1: I era de l'OM.
0: Sí, sí. Em podries dir alguna cosa més de
1: carreres? Té diferents sarsueles fetes. Mm-hmm. Té, per exemple, una sarsuela que, bueno, el dos va representar per part de la cooperativa Sant Crispín, que es deia Soña una noche, que té un duet de soprano i mezzo molt polit, per exemple.
0: Ah, molt polit. Sí, ja el temps presentes, sí. La luna, no? Que és aquella.
1: L'he cantat, eh? L'he cantat.
0: Tranquil·la està la noche, és aquesta, com vols
1: no,
0: dir?
1: No,
0: és una altra.
1: No, és una altra. Però, bueno, vull dir que és un compositor que va tenir tot un predicament, no? En el seu moment, sí, sí.
0: Molt bé. Hi ha un grup que en aquest programa també l'han tractat molt, i ara sembla que me'n vaig directament a una altra banda, que és Traginada. Traginada, l'època del tardofranquisme i el principi de la democràcia va implicar un sotrac, perquè era la recuperació de l'autoestima, no? cap al poble. Però crec que és interessant també fixar-nos que, a part de les moltes altres coses que haguem pogut xerrar de Traginada i la importància que té, no és casual que una de les principals veus de Traginada també provengui del món de la lírica. En el cas d'Anna Martina Garriga, que va estar vinculada molts anys amb diferents corals, amb el conservatori, etc. I que la teníem fent de solista en una cançó que, tot i ser purament tradicional, deix aquell de cançó cantada de forma lírica.
1: Sí. A més, Traginada es va permetre la llicència, amb molt bon criteri, vaig al meu punt de vista, de ser poc puristes amb el tractament de la lírica, de la cançó tradicional i folclòrica, no? Vull dir, van sucar, ells van sucar allà.
0: Que qui mos demana lírica?
1: Lírica. Endavant. Això mateix.
0: Una de les cançons icòniques també de la tradició, Son oví del gendar, la tenim interpretada fantàsticament d'aquesta manera.

0: Preciosa aquesta cançó, eh?
1: Sí, és un hit del nostre folclore.
0: Sí que ho és. I a més és curiós visitar aquesta melodia, perquè n'hi ha més d'una de melodia de Sanuví del Gendà. Sí. I és probable que aquesta no sigui la més antiga. Anna Maria del Mabonet va gravar anys enrere una altra versió de Sanuví del Gendà, aquesta que trobam més en els cançoners, com és en Francesc del Branca. I aquesta és una melodia que apareix, segons diuen els cançoners, cap allà als anys 50, 60, tot i que no queda prou clar si ja existia abans i és ara en aquells moments que queden els cançoners, o hi ha qualque autor que hi fica mà. Sé que Deseado Mercadal en el seu moment
1: va fer una recreació,
0: però tampoc sé si la melodia exactament ho és d'ell o ell només en va fer l'harmonització.
1: Però, en canvi, Joan Carles Fixet, la petjada que va deixar traginada a la nostra tradició, que aquesta versió...
0: Ets que es coneix
1: molt més.
0: Molt poca gent coneix aquella altra que també canta. Té un deix, però és una melodia que no s'hi sembla, de fet.
1: No, sí.
0: I és molt curiós quan passen aquestes coses. Molt bé. Mireu, continuant parlant de la importància dels cors dins les obres, això també passa fins i tot quan una obra forma part d'una obra de creació, que no és en un principi res que tingui a veure amb la música popular, com en una sarsuela, i a poc aquesta cançó es desprèn de la sarsuela i passa a ser llegat i patrimoni del poble. Deseado Mercadal, que ara en xerràvem, va fer una sarsuela que es diu El tresor del Branca, i dintre hi va incloure una cançó que es deia Himne a Menorca, en què, bueno...
1: De fet, és l'himne, la cançó que canten els presoners tancats que han estat raptats, no? per els moros.
0: Sí, en aquella època els moros.
1: I ho canten mentre estan dins la presó, una mica com aquell cor de Nabucco, no? Des va pensiero, que són els esclaus que estan tancats. Idò, és una mica la mateixa ambientació, no? I llavors enyoren la seva terra, perquè sonen fora de la seva terra, i canten aquest himne a Menorca.
0: I és un himne que sona purament a himne.
1: Purament.
0: I fins al punt que per cercar aquest himne l'han anat a cercar també en un enregistrament del grup folclòric, i que després és un himne que s'anà fent per corals, però que no s'enregistra mai més, perquè no deixa de ser, de tenir aquest deixant popular que avui en dia a les cantades també apareix, i allà és.
1: Sí, i a més hi ha gent que l'ha reivindicat en moltes ocasions com un possible himne de l'illa de Menorca, no? Passa que tira més cap a llevant que cap a ponent.
0: Segurament sí. Escoltem aquest himne a Menorca.

0: Final apoteòsic d'himne, com tot himne diu que ha de ser.
1: Sí. A més, en aquest himne, mentre es cor canta so, la segona part hi ha un contracant dels dos solistes, sí, de la soprano i del tenor, que aquí ho feia un instrument de vent.
0: Sí, crec que era un violí.
1: Sí, era un violí?
0: M'ha semblat, però idò. Tampoc no...
1: Vull dir que hi ha un contracant.
0: Hi ha un contracant.
1: És com un concertant, no?
0: Sí, vull dir que té tota la forma aquesta típica de sarsuela, la sarsuela de música lírica és contracant, allò que és propi de la música culta, però s'ha entrat de ple, i a ses trobades, quan vas a Nas Vagros o quan vas en els grups de música de qualsevol poble quan arriben ses festes, aquest llenguatge típic d'aquest tipus de música apareix de forma completament espontània.
1: Completament.
0: Aquest contralt, vinga, tu faràs això, tu faràs d'allò, sí. I si no, sense dir-ho, solament.
1: Exacte.
0: Alguns agafen una veu, alguns altres agafen una altra, i l'altre faràs contrapunt.
1: Sí, sí, sí, així és.
0: I això ho trobem constantment. Hi ha, evidentment, en l'espai que mos deixa el programa, no podem escoltar tota la música que voldríem. Però sí que hem de fer referència a casos com, per exemple, Deixem-lo-dol. Deixem-lo-dol és una tradició antiquíssima que és cant coral pur, entrant de ple en el concepte de música religiosa, perquè Deixem-lo-dol vol dir el dol que duim perquè Jesucrist és mort, és dia de Pasqua, com que ressuscita, apareix tota aquesta visió de renaixement, de la ressurrecció, i tota aquesta joia religiosa es concentra en el cant coral. Vull dir que és constant com aquest cantar de forma conjunta anant modelant la tradició.
1: I a més, Deixem-lo dol, que és una tradició molt arrelada, o sigui, a vegades, encara ara, no? Es formen corals expressament per cantar Deixem-lo dol.
0: Expressament. Ma mare va cantar Deixem-lo dol i quan arriba just, comença la corema, acaba Carnaval i ara començam a assajar cada setmana.
1: Per tant, és un esdeveniment popular, no? Que moltes vegades, a part de la massa coral, també hi pot haver veus solistes que fan segons quines cobles o segons quins fragments, no? I de fet hi ha varis de Deixem-lo dol musicats, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Xerrant del Deixem-lo dol com a tradició, com a que ses lletres segurament sempre et sa mateixa, però sa melodia va canviant depenent de sa zona, depenent de qui fa s'arranjament, i s'hi afegeixen cobles, perquè hi ha diferents goigs associats en el Deixem-lo dol, i és una tradició molt rica i molt antiga, es té coneixement que cap allà segle XVI, XV ja es cantava. Vull dir que és molt antiga.
1: Sí, jo record de petita, a l'O, que es feia, Deixem-lo dol, de fet encara es fa, però bueno, hi va haver uns anys en què es feia amb orquestra i es feia allà en plan magnànim.
0: Molt gros.
1: I, sí, sí, i hi havia veus solistes, no? Hi havia José María Olivas, hi havia en Cintes, de l'O, en Lito, que feia la part de baix, havia vingut una Marga Tudorí, també, a cantar Deixem-lo dol, en Martina Garriga. Bueno, jo record que era petitona, però ja cantava Deixem-lo dol, allò era un apoteòsic.
0: Era apoteòsic.
1: Sí.
0: I, per tant, tota aquesta saba ha fet també el camí invers, el camí d'anada i de tornada. El món líric, el món de sa música culta, de sa òpera i de sa zarzuela penetra de ple dins la tradició popular i el poble se l'apropia, i el material propi del poble torna una altra vegada cap a l'escena culta, no? I tenim aquí versions interessantíssimes que des de sa música clàssica s'han fet projectes que agafen cançons tradicionals i que creen un producte nou interessantíssim. Aquí hem parlat abans de Pensando. Tenim, per exemple, que Anna Ferrer, juntament amb l'orquestra en l'Ocim, va fer una versió de Pensando.
1: Sí, l'any passat, a un concert que vam fer en el Teatre Principal, promogut per Joventuts Musicals d'Amor, que va ser un concert magnífic, per cert, i ella va fer una versió de Pensando en ti amb l'Ocim, realment fastuosa. Sí, sí,
0: molt bé.
1: Molt bé.
0: I hem de parlar també d'un altre projecte, perquè te tenim a tu, per parlar de Nura.
1: Sí.
0: També. Cants de Nura és un espectacle de l'Ocim, l'orquestra de Menorca, l'orquestra de Cambra Illa de Menorca, que va fer una... Explica-nos exactament en què consistia aquest projecte de recuperació de música tradicional a través del món.
1: Sí, l'Ocim va commemorar... va encarregar Joan Albert Amargós, que és un compositor i arrangista català de molta anomenada, una persona que ha fet feina, per exemple, moltíssim en Joan Manuel Serrat, per exemple, ha fet moltíssimes orquestracions simfòniques d'en Serrat i és un gran músic. Llavors li va encomanar una obra per estrenar-la ells, a Menorca, sobre la tradició folklòrica menorquina. I ell va veure de diferents tonades del folklore més pur de Menorca i va construir una obra simfònica per orquestra, per cor i per dues veus solistes, veu de soprano i de baríton, que va ser realment al·lucinant. Va ser molt, molt polit i va crear una comunió boníssima i és una llàstima que mai no es vagi enregistrar aquesta obra, perquè està escrita, està estrenada.
0: És accés, YouTube es pot veure i es pot escoltar, però clar, no hi ha un enregistrament.
1: No. I jo crec que és una obra que a tots els que hi érem dels escenaris i en els de baix també, quan la vam fer, va calar profundament perquè era com sublima les nostres arrels, no?
0: Clar.
1: Era una sublimació de la nostra tradició popular.
0: Anem a escoltar un fragment d'aquest Cants de Nura, aquesta obra simfònica, específicament Petaneres.

0: espectacular. Ara xerràvem fora del micro que, bueno, que és una llàstima que no s'hagi pogut enregistrar, perquè el so que hem pogut escoltar no deixa de ser una gravació feta allà
1: càmera.
0: Directe amb una càmera i sí. Que està penjat, que podem trobar a YouTube, però no és, no és un enregistrament així com toca, diguem, però tot i així es deixa entreveure perfectament la feinada que hi ha, la feinada i la sublimació.
1: I aquesta sonoritat molt contemporània, no? Aquestes coses com dissonants a vegades, no? Aquests jocs que es nota que, que és un músic que prové també del món de jazz, com una Amargós prové també del món de jazz, i hi ha moltes tensions diguem harmòniques, sí. No? I és molt potent realment. Abans, quan, bueno, al llarg de tota aquesta xerrada, no, que estem fent, estava pensant que realment aquesta compartimentació que tenim tendència a fets humans, no? Per sabers, no? Per parcel·les,
0: per això gèneres.
1: Això és folclore, això és lírica, això és jazz, música pop, això és jazz. Al cap i la fi és una mania nostra per classificar, no? Ens agrada tenir-ho ordenadet en capsetes tot, quan en realitat la música és música, i cantar és cantar.
0: I cantar és cantar.
1: I si l'instrument t'adona per cantar una cosa, cantes aquella cosa, i si t'adona per cantar l'altra, també ho cantes, no? I ja està, no?
0: És així.
1: No té més.
0: En aquest espectacle que hem sentit ara, bueno, ho hem dit abans, però intervenies, Maria, juntament amb un tenor català.
1: Un baríton. Sí, en Manel Esteve.
0: Manel Esteve.
1: Sí.
0: Que de fet crec que ha vingut aquí altres vegades, eh? No ve de nou a Menorca.
1: El seu germà ha vingut a Sorfeón a fer diverses coses.
0: Ah,
1: Vicenç Esteve.
0: D'acord, jo és de Sorfeón que el coneixia.
1: És que Esteve són una nissaga de cantants. Son pare ja era cantant. Els fills també són cantants. Els seus fills també són cantants. És tot una nissaga. I en Manel també ha vingut a Menorca a fer òperes.
0: D'acord.
1: Per exemple, jo vaig fer amb ell Carmen, en el teatre principal, i amb en Vicenç Esteve, el seu germà, i van fer la Bella Helena, van fer la Vídua Alegre a Sorfeón. Bueno, és un cantant super solvent, no? I bueno, sí, va ser una festa, no? Aquells cants de Nura, una festa.
0: Sí, sí, i això que deies també de les fronteres entre gèneres, també has fet alguna incursió, com a través del món de la lírica, però mesclat amb el jazz i mesclat amb la música tradicional, també es pot fer alguna cosa.
1: També,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Hauríem de parlar del projecte de menorquinament.
1: Sí, que el van presentar... Sí, el van presentar dia 1 de març, a l'O, i va ser un èxit, a la gent li va encantar. El que vam fer va ser... Vam triar un repertori de cançons que provenien tant d'autor com de la tradició folklòrica, diguem. I també de grups més contemporanis, no? Però que han calat dins la música popular menorquina, dins el sentir popular, no? Per exemple, doncs, hi ha els Ivens
0: ja t'ho diré,
1: però també hi ha la Vall de Xis de Ponent, i hi ha Romàs de na Roseta, i hi ha Som Via el Gendà, i hi ha na Cecília, i hi ha la Balada d'en Lucas, i hi ha Plora Guiterra, i hi ha Vell Mariner.
0: I aquest repertori, que sigui d'autor o no sigui d'autor, ha entrat de ple en tot el repertori popular.
1: Igual que, per exemple, quan van celebrar 50 anys d'Escoltes Vent, me'n record que vaig escriure un article en el diari, i li deia a en Tòfol, és que segurament d'aquí molt poc ningú se'n recordarà que l'hagis escrit a tu en aquesta cançó.
0: Molta gent ja ho deixa de ser.
1: Clar, i això és el millor que li pot passar a un autor, no?
0: Autor.
1: Que es poble se faci seu.
0: Que transcendesqui la seva cançó.
1: La seva pròpia persona i quedi dins sentir popular, no? I això és ser popular. Això és ser popular.
0: És així.
1: Sí,
0: en Tòfol l'han tingut aquí també, parlant precisament d'aquest aspecte, no? De com, tot i sempre parlar de música tradicional, hi ha una part de la música tradicional que segurament és la darrera fornada, no? que entra dins el repertori popular, que és tot aquest món de la sabanera, la música marinera, que clar, són unes cançons...
1: Les cançons de taverna.
0: Exacte. Aquestes cançons encara tenen autor i la majoria viu. Però clar, ja comencen a deixar de ser cançons d'autor per formar part del repertori popular directament.
1: Llavors, amb aquest projecte, el que vam fer és a partir d'uns músics de jazz i una veu que prové del líric, vam afrontar aquest repertori d'arrel popular i menorquina, i li hem donat una volta, no? Li hem fet un desarreglo, que diu en Guimbau.
0: Un desarreglo. Pere Guimbau, segurament una de les veus més fonamentades quan xerrem de jazz a Menorca.
1: Sense cap mena de dubte. Jo crec que és un dels grans músics que tenim avui en dia en aquesta illa, no? Per molts motius, no? També per tarannà, no? Però, bueno, vull dir que hi ha el projecte de convertir-lo en disc, a veure si arribem.
0: Abans hi arribem.
1: Abans hi arribem.
0: En Bep t'ho reclamarà. Sí, Cardona.
1: En Pep Cardona sempre m'ho reclama. I fa molt bé en fer-ho, eh?
0: Sí.
1: Perquè el fàcil és no fer-se enregistrament, perquè és un mal de cap fer un enregistrament.
0: No sé si m'ho dius o m'ho contes.
1: No, t'ho compartesc. per logística, per despesa...
0: Per doblers.
1: Per mal de cap, per... En fi.
0: Completament.
1: És un acte de fe.
0: Però quan està fet, dius... Jo ho he fet.
1: Ai, sí, i te quedes amb l'ànima més descansada, no? Perquè realment és com treure una cosa fora de tu i deixar-la allà perquè ho vulgui sentir qualsevol dia, no? I qualsevol moment i qualsevol any.
0: És així.
1: I això és polit,
0: sí.
1: Però realment és un acte de fe.
0: Ho és. Molt bé, i quan parlam de que m'està parlant molt de tenors i barítons i artistes internacionals, segurament un de sinos que més, internacional, de veus del món de Celdrica que ha donat Menorca és en Joan Pons, que va fer la seva particular visió, i amb això acabarem aquest programa. També va fer la seva visita específica a la música tradicional. Va fer un disc que es deia Cançons i Amics, que comptava amb diferents persones per cantar juntament amb ell, i això va fer enregistrat amb l'Orquestra Simfònica de Catalunya. I bueno, el resultat va ser això que escoltarem. De fet, escoltarem una cançó que és el Romàs de la Roseta, que cantava juntament amb na Maria del Mabonet. Estem xerrant de paraules majors.
1: I tant.
0: I ho deixem aquí, escoltant Romans de la Roseta.

0: I fins aquí aquesta especial versió d'una de les cançons més corprenedores, no sé si estaràs d'acord, Maria, sí, de Romàs de la Roseta.
1: Entre aquesta i Romàs de la Cecília ja no sé amb quin dels dos me quedaria.
0: Estan allà, eh? A més, sí, tenen una temàtica molt semblant, oh, sí, eh? Na Roseta i na Cecília respectivament, sí, que a punt de morir, que s'acaben morint, i, i el seu estimat que els va plorar i intentar veure si de qualque manera se...
1: És tràgic. Tenim un component tràgic en aquesta, sí, terra, eh, nostra?
0: Sí, sí, sí, és així.
1: Tenim un sentiment tràgic de sa vida.
0: Molt dramàtic.
1: Sí, sí, sí, però bueno, un gust, no?, que veus tan importants com sa d'en Joan Pons vagin fer aquests enregistraments envoltats de persones tan notòries, no?, i que per tant hagin deixat també sa seva petjada per endavant, no?, per tots els temps que vindran. Això és important, que hi hagi aquests testimonis.
0: Molt bé, Maria, encantat d'haver estat aquí en aquest programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Se m'ha fet molt curt.
0: Ja, sempre se'l passa sol. Són unes entrevistes, sí, que es acaben fent llargues, d'un prop d'una hora d'entrevista, però se m'ho fa curt.
1: Sí,
0: ha estat un gust, com sempre, i fins a pròxima.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals d'Amor i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès, tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte. És aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més s'admeten crítiques, eh? Bones
2: o dolentes. Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabem d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Benvinguts i benvingudes a un nou programa en aquest espai de ràdio Esfar Cultural. Un programa que es diu Escap de Fibló, un espai radiofònic on la música punk serà el fil conductor. I més concretament, a la nostra illa estimada de Menorca, on també hi ha una escena. Una illa on predomina per la calma, però de tant en quant se pot sentir crits, renou, guitarres desafinades i moltes coses de gent que clama, que crida i que lluita i desitja un món un poquet més just, un poquet més humà i on hi hagi qualque canvi. Per tant, en aquest espai xerrarem bàsicament de novetats, de concerts, de música, de gravacions, d'anècdotes i farem entrevistes a persones vinculades a l'escena punk actual que hi ha a l'illa de Menorca. O sigui que, com diu la banda municipal d'Esfamer d'Esmilà, rates de la biosfera, ja tenim flautista. Salut i llarga vida en el punk. Que comenci el cap de Fibló.

0: Molt bé, idò. Molt bon dia i alegria. Avui tenim un convidat d'extra, extra, extra, molta qualitat, en Litros, perquè avui és el primer programa que faim d'aquest espai radiofònic dedicat a la música punk a Menorca. I, bueno, se tracta de conversar un poc amb tu, Litros, benvingut.
1: Hola, bona tarda i gràcies per haver-me invitat al programa.

0: Bueno, jo, ja quan va sortir aquesta idea de fer aquest programa, ja te vaig trobar un dia pel carrer i te vaig dir, ei, he pensat en tu com a primera persona a entrevistar perquè, bueno, dins del que és el moviment punk, moviment o moviment musical punk a Menorca, pues, crec que és dels més veteranos, però no dic més veterano, en actiu, com a músic, vull dir. Va? Llavors, bueno, per començar, vam si pots explicar un poc el teu vincle que tens amb Menorca i amb els grups que has tingut a Menorca, quan comença, com sorgeix tot un poc. Així, modo resum.
1: Bueno, jo sóc de Barcelona, vaig néixer allí i vaig estar 17 anys visquent allí i després vaig venir aquí a Menorca, no? La meva mare ja vivia aquí, feia un temps, i bueno, jo venia alguns estius i tal, i això jo em pensava sempre que era una illa molt turística i molt tal, no la coneixia gaire. Però ja és l'any, com dic, l'any 89 o així, 89-90, quan em quedo aquí a viure i ja m'establezco aquí, no? Llavors, clar, jo aquí arribo d'una gran ciutat i pràcticament no conec a ningú, no? T'ho pots imaginar, els amics de la meva mare, que eren tots hippies i així, del Mercadillo, i poca cosa més, no? Pel carrer, pues, tampoc es veuen gaires pintades i tampoc veig gaire gent així amb pintes de punk, escena aquesta, no? I dic, bueno, aquí això serà difícil, no? I bueno, a poc vaig conèixer un paio així que tenia una mitja cresta i portava unes camisetes de Toy Dolls i de Ramones i vaig dir, hòstia, aquest és dels meus i
0: Aquí.
1: tal, no? I ja vam començar a fer-nos amics i tal, lògicament, no? Per necessitat i bueno, vam ser una colla ja, tres o quatre, que pensàvem igual. I després va venir pues, el tema musical, no? Un parell d'ells pues, ja tocaven el baix i la guitarra i llavors vam dir, bueno, pues va, vinga, anem a acabar de muntar el grup, no? I jo em vaig afegir amb la bateria, va ser l'instrument que vaig escollir o el que em quedava. I l'altre col·lega meu és el que li tocava cantar, no? Amb el micro. I vam formar un grup que es deia Punxa. Aquest grup érem els quatre, guitarra, baix, bateria i cantant, i intentàvem fer algunes versions de Ramones, que eren una mica els grups que ens molaven en aquell moment, i alguns temes nostres també semblants, i bueno, érem una mica horribles, però aquest va ser el nostre inici aquí a Menorca, musicalment parlant.
0: Molt bé, Punxa't. Ja t'he comentat una anècdota que ja em va comentar en José López de Migjorn, en Jou Mina, que ell va anar a la discoteca Patxà de Sant Lluís, que fan el concurs aquest de maquetes. Ells en fil de ferro i em diuen, hi ha hagut uns punquis que es diuen Punxa que tenen una cançó, me cago en tu madre, no sé què de tu madre. I, bueno...
1: No és així, la cançó és Me cago en la puta de la vecina,
0: Ah, val,
1: es
0: bueno.
1: deia. Tot venia perquè, clar, nosaltres ensenyàvem al carrer Isabel II de Maó, amb un sòtano, i sempre pues, hi ha la típica veïna o veí i tal, que et diu, però que no feu tant de soroll, i tal, que cridaré la policia. I això, llavors li vam dedicar un tema que es deia Me cago en la puta de la vecina, no? I era, bueno, era molt canyero i així. Fèiem un punk així mig polític, mig protesta, però també intentàvem que ser graciosos
0: Toc
1: i
0: d'humor,
1: una
0: no?
1: mica un toc d'humor,
0: Que
1: sí,
0: s'amola.
1: exactament.

0: Sí, molt bé. I en Punxet, quan teniu és gran, bueno, és gran, la sort, no? Perquè és una sort i un privilegi, no? També, pues, per tocar Ferreries amb un grup com la Polla Records.
1: Sí, això va ser una mica després. Volia afegir que en el concurs aquest de Patxà, que vam quedar els últims. Vam quedar els últims, a pesar de que ho vam fer bastant bé, eh? Però sí, vam quedar els últims, me'n recordo d'aquell concurs, d'aquella discoteca horrible. Però, clar, bueno, després ja sí que va venir el concert aquest de la Polla Records, que ens van cridar, doncs mira, una mica, perquè no hi havia ningú més, saps? I algú tenia que ser els teloners. Ja et dic, si no, haguessin cridat els ja t'ho diré, i això i no hagués anat gaire bé la cosa perquè no enganxava ni con cola, no? I bueno, doncs en aquestes, la gent que ho organitzava sabia que nosaltres érem l'únic grup així que feia una mica de punk rock, ràpid, i anàvem pintes, a més, perquè el cantant portava una cresta, l'altre portava mig cabell de color vermell, en fi, i bueno, i érem uns degenerats una mica, no? Llavors sí que ens van cridar per fer el bolo aquest de teloners i, clar, vam dir, ostres, això és estupendo. La Polla Records aquí, saps? Jo el primer que vaig pensar és que no tindré que pagar l'entrada. Si som els teloners, no tindré que pagar l'entrada. Imagina't com anàvem, no? I, bueno, això va ser una mica el nostre concert més així. Encara que no me'n recordo massa, eh? Ja et dic,
0: Fa molts
1: fa
0: anys,
1: molts anys, sí, això.
0: fa molts anys,
1: Si
0: però
1: no
0: van.
1: recordo malament, seria l'any 1991 o alguna cosa així. Jo tenia 20 anys, escassos, 21, no me'n recordo gaire.
0: Perquè, bueno, també és curiós, no?, que poc després d'aquest concert, a Ferreria sí que neixen molt de grups que fan punk,
1: Sí, és cert.
0: grups molt efímers, va? Grups que, bueno, jo conec de gent que són grups que fan 10 o 12 ensais,
1: Sí.
0: proven de començar un concert, no l'acaben, però això és història del grup, no? Però, bueno, ja és una gent que ha tingut una actitud, no?, que és punk, per damunt de tot és això, molta
1: Sí.
0: actitud, i a Ferreria sobretot hi va haver, bueno, pues, aquest moviment. Després, Litros, de Punxet, que bé.
1: Bueno, jo cal destacar que bueno, volia explicar alguna anècdota del concert aquest també de Ferreries.
0: Ah, vinga, vinga.
1: Per exemple, com que quasi tota la població era heavy metal, thrash metal, death metal, bueno, vull dir cabells llargs i tal, quan va venir la Polla Records molts es van fer la cresta, saps? I el dia següent, pues, bueno, tots ploraven. Tots ploraven, perquè què he fet? M'he tallat els cabells. Bueno, es van fer la cresta una mica així, només, sense tallar-se el cabell, eh? Però sí, només aquesta anècdota. I també una altra va ser que, clar, ens anaven a donar uns diners, no? Ens anaven a pagar pel concert aquest, que ha sigut la primera vegada que haguéssim cobrat per fer música, no?, a dalt d'un escenari. Però l'entrada valia, si no recordo malament, 1.200 pessetes i no tothom podia pagar-se-les, no? Llavors, me'n recordo que fora del poliesportiu de Ferreries estaven tots els nostres col·legues, no? 15 o 20 persones o 30, de tot arreu, gent de fora, gent d'aquí, de l'illa, i no podien entrar, no podien entrar perquè no tenien diners, estaven bastant tirats. Llavors, una de les nostres peticions va ser, mira, saps què? En vez de que ens pagueu a nosaltres com a teloners i tal, millor que tots els nostres col·legues que estan aquí fora puguin entrar, no? Llavors van dir, vale, acceptem això, no? I bueno, els van donar una pulsera, els 20 o 30 col·legues que eren fora, i van poder entrar tots a veure'ns i tal, i va ser collonut.
0: Ostres, que guai, molt bona aquesta.
1: Sí, molt bona.
0: Val, val. Pues això, després de Punxa neix, bueno, neix, sorgeix Cal Cobos, no?
1: Sí, punxa el guitarrista, marxa fora a viure i tal, i ens quedem tres dels punxa, però ja canviem una mica el nom i tal, perquè havia quedat una mica, pues, una mica obsolet, no? I volíem també buscar algú una mica més dur, no? Quan vam descobrir el punk, està clar, vam dir, hòstia, quina història més guai, més punk rock. amb molta velocitat i tal, però vam descobrir que hi havia coses molt més ràpides com el hardcore i el greencore amb el death metal i tot això, no? Sobretot el greencore i hardcore, no? I clar, vam tirar cap allí ràpid, no? Vam buscar una altra guitarra, així una mica hardcoreta, no? Que estava de moda en aquella època. Això, i els skates, i els cabells de colors blaus, i una mica els mocadors al cap, i aquelles coses del hardcore i tal, així ràpid, i bueno, vam començar a tirar per allí i vam formar la banda Calcobus. Calcobus és una variant de Calascoves, no? Li vam dir Calcobus, ens agradava aquest nom i vam passar a ser un grup així hardcore, no? Ja no érem tan punks.
0: Hardcore. Val, bon, això ja estem xerrant de 93, no? 93, 94...
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Clar. Que aquí ja t'ho comentava, jo recordo un grup que eren dels meus preferits quan era jovenet, que eren els Cannabis Corps, que fan, jo recordo que fan Napalm Death, fan
1: sí,
0: versions de Napalm Death, sí. Fan Sepultura, i en aquells moments pues, jo també era un tipus que escoltaves
1: sí,
0: molt.
1: Sí, clar. El cantant ja portava rastes, ja tal, tot anava canviant, ja no era les tribus aquelles tan heavies o tan punks i tal, sinó que tot anava ja entremesclant una mica, no? Amb el hardcore i després el death metal, que també pues, bueno, és molt contundent, molt ràpid, i la gent es deixava pues, els cuernos allí en aquests concerts nostres i de per aquí. Clar que també hi havia més grups així que continuaven fent punk, i, no sé, ara no me'n recordo gaire, no? Però ja et dic, Escaca el Rei, Atac Frontal, més tard... Migranya, bueno, pues, va ser una mica els començaments, sobretot l'any pues, 93-94, fins a dia d'avui.
0: Val. Has xerrat ja de Calascoves, val?
1: Calascoves, sí.
0: Bueno, supos que recordar, que no ho sàpi, que va ser un espai que va estar ocupat durant bastants anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Cap al final dels 90, crec, que se comença a treure la gent, perquè la treuen, l'expulsen. Després hi ha molta gent que se'n va cap a Espatis de la Lluna. Jo recordo Espatis de la Lluna, que hi havia... Sí, era com una cafeta aquí.
1: Sí, sí.
0: Me refereixo com a espai de...
1: Jo vaig tenir la sort de conèixer Calascoves en tot el seu esplendor, i amb gent que vivia allí a l'hivern, i clar, vaig quedar al·lucinat, no?, gent que vivia dintre de les coves i bueno, es portava les garrafes d'aigua des del manantial, es pujava a dalt, no tenien llum ni aigua, vull dir, anaven suposo que amb campingàs i espelmes, però vivien allí i bueno, inclús havien nascut nens allí i hi havia famílies, dues o tres famílies amb gent, així una mica d'aspecte hippie i tal, i així pues, va ser brutal conèixer un puesto així, sobretot per algú com jo, que, pues, que ve de la ciutat, no? I clar, i tots a l'estiu la cosa canviava, es multiplicava per 3 o per 4, venien hippies de tot arreu, i allà hi havia un contacte molt, molt, molt especial, no? Amb gent de, pues, de tots els cantons d'Espanya, inclús de l'estranger, no? Podies trobar alemans, penjats, tota classe de gent que venia a deixar no sé què i a dir tal, que al final no deixaven res. Més la gent que vivia allí a l'hivern i ajuntava tota una moguda, pues, bastant, tothom amb pilotes, tothom despullat i tot molt, molt natural i molt alegre, amb les seves festes de la lluna plena i bueno, van ser 3 o 4 anys, o 5, no me'n recordo, els que vam disfrutar d'això, des que jo vaig arribar. I ja va ser cap a l'any 96-97, si no recordo malament, que definitivament ho van tancar, i van posar reixes, vam estar al desallotjament, i bueno, pues, eren molt poques persones, molt poca gent, i no vam poder fer res. Allò es va tancar, i es va quedar tancat, i bueno... Pues com diu el lema, viejas casas se pudren i grandes colmenas construyen. Bueno, aquesta és la qüestió, que segueixen tancades amb les seves reixes i bueno, van treure la gent i això segueix igual, no han fet res i no sé si ha servit a algú o no, però...
0: Bueno, jo crec que sí que va semblar una llavor perquè pocs anys després, pocs anys vull dir, si no recordo malament, era 2001 o 2002, es dia Sant Antoni, un grup de joves pues, decideix anar a ocupar les bases militars de Bucalari,
1: sí, correcte,
0: abandonades.
1: 2002, per ahí, sí, sí.
0: I després, bueno, primera la zona de, que d'en deslloc, però després es va ocupar l'altra zona, que venia gent d'Espat i de la Lluna. Per allà se crea un caliu molt interessant, també. Me refereixo a nivell...
1: Sí, jo crec que va ser tot una mica encadenat. Encadenat, vull dir... Poden desallotjar els puestos, els llocs, però no poden desallotjar les idees, no poden desallotjar a la gent. La gent, el problema encara persisteix. El problema, si és com ells li diuen, no? Clar, no com ho veiem nosaltres. L'únic que aconsegueixen tancar una cosa és que la gent es mogui i obri una altra, no? Perquè, clar, la necessitat és el que et porta pues, a puestos així, no? Sí, és cert que a la zona de la Llor, en aquella època, hi havia bastant ambient en aquest sentit i la gent necessitava viure en un puesto i sí, s'acaba ocupant el Pati de la Lluna en ple centre de la Llor. Era un lloc que eren unes vivendes molt, molt barates, on vivia tota classe de gent i al principi sí, clar, es pagava una renda molt, molt barata, un lloguer molt, molt, molt barat i molt... i molt, o sigui, depèn de la persona que vivia o depèn de tots els preus variaven una mica, no? Era una mica així, no? Però després aquell home que ho llogava tot es va posar malalt i tal i els seus fills ho van voler vendre, no? Vendre tot l'edifici, que allò era bueno, pues un antic convent, no? Havia sigut diverses coses, des d'un quartel... hasta un matadero, un convent de monges, en fi, i va acabar sent pues, un conjunt de vivendes barates, no? On la gent es va acabar refugiant allí, no? I es va convertir en un puesto ocupa, no? En unes vivendes ocupes per necessitat, no? Llavors també a la part de fora d'aquest convent, al pati de la Lluna, de la Llor, també es decideix ocupar un espai on muntem el primer Ateneu Popular de la Llor o Ateneu Llibertari de l'O, un puesto on reunir-nos i un espai on reunir-nos i fer les nostres activitats, les nostres assemblees i els nostres tallers.
0: Val. I és aquí, no? Bueno, després de Pati de Cellon, després he dit això de Llucalari.
1: Sí.
0: Quan jo record veure el primer concert de Puach.
1: Ah, sí.
0: Puach, qui són aquests?
1: Puach. Sí, primer o segon, sí, sí.
0: Bueno,
1: correcte,
0: ja dic, Puach. Jo, però bueno, suposo que ja dou...
1: Sí.
0: Puach.
1: Puach és un grup punk, totalment punk, old school. Es va formar més o menys en l'any 2001 i eren quatre penjats que fotíem un soroll horrible i sense cap gràcia, però bueno, allò va anar canviant una mica, i hi havia algú que sabia tocar una mica més i tal, i va començar a agafar una mica més de coloret. I el grup aquell pues, ja tenia uns quants temes i sí, vam tocar a Llucalari, que era un, puesto, era un espai militar abandonat on nosaltres, com a Ateneu Popular de la Llor, vam decidir fer les primeres jornades llibertàries de l'Ateneu de la Llor, les vam fer a Llucalari. I hi havia uns quants grups, entre ells estaven els Puach, sí, sí.
0: Val. Puach, que ha tingut un seguiment... més o manco continu des d'aquests anys fins fa recentment poc, podem dir.
1: Sí, correctament. Pràcticament vam començar el 2001 i vam tenir uns quants canvis de components i tal, però el grup va clausurar i es va acabar definitivament a l'any 2021, vull dir, l'any passat. 20 anys.
0: Sí, 20 anys i, bueno, jo recordo el primer disc, és de... aquell que surt en les calaveres, amb els capellars.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquell disc, no sé què es diu, jo, bueno, jo vaig comprar un concert que us vaig veure a les Ferreries, sí, sí, en el Bar Dylan, amb, juntament amb Toc de Queda.
1: Sí. Bueno, amb la primera formació de Poag...
0: Aquesta és primera formació, no?
1: Aquesta... La primera formació, sí, era amb dos guitarres i un bateria i un baixista. I cantava tothom. Cantava, tant podia cantar el baixista com podia cantar ja un guitarra i l'altra guitarra. En aquesta primera formació vam treure un disc, una maqueta, que es deia Anarcopunk, amb 22 temazos molt bons, entre ells un tema dedicat a les coves, com no, un altre dedicat... Bueno, els temes de Poag són molt, molt variats, eh? Cada 22 temes, cadascú parlava d'una cosa diferent, evidentment.
0: Jo l'he cantat molt en aquest disco, Litros. És de... ni cançó aquí ni cançó és, que diu... No sé què, des de Burgos hasta la Llor. Aquella frase és...
1: Sí, sí, sí.
0: Me va impactar molt, molt.
1: Una grieta apareció des de Burgos hasta la Llor. El planeta ruge, se rompe a tus pies. I bueno, sí, eren lletres així una mica...
0: Val. Després sofriu, els grups sofreixen una sèrie de canvis, no?, de components.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: I el darrer disc...
1: Poag,
0: el gravau fa uns quants anys, tampoc no fa molt, no?
1: Poag, mira, vam començar que no sabíem quin nom posar-li, i bueno, entre tots vam decidir que Poag era un bon nom perquè ho definia tot, saps? Definia tot, la nostra música, la nostra filosofia, la nostra manera de queixar-nos de les coses, no? Clar, Poag, què vol dir? Que quan tu prens algú malament, algú que està podrit, o imagina't un got de llet podrida i tal, el primer que fas és Poag! Això ho definia tot, no? Definia, clar, perquè si no un nom és molt més difícil, no? I amb això estàvem encantats. La qual cosa va ser una sorpresa perquè després vam descobrir que també hi havia uns altres Poag, que també feien punk,
0: sí,
1: i després uns altres tercers que també feien Poag, de l'altre continent, de Sud-amèrica, i també feien punk rock. No?
0: Jo els conec uns de Valladolid.
1: Els de Valladolid, sí.
0: Però no s'escriu igual. Però
1: no s'escriu igual, acaba amb GH, nosaltres sí, acabem amb J. Però bueno, va ser una casualitat, no? Vull dir...
0: Sí, d'aquesta mateixa, vamos.
1: Sí, és com si li poses al grup, jo què sé, pues, no sé, un grup... una paraula així que... Que pot ser que bueno, pues això nosaltres no sabíem que els Poag aquests existien, però bueno, vam decidir deixar el nom aquest i això, amb tots els canvis que van haver-hi després de diferents components, el grup es va mantenir, el seu nom es va mantenir fins l'any passat.

0: I anem a xerrar un poc, si vols dir, un poc el que és actualitat, no? Els darrers anys. Com ho veus tu, amb la perspectiva que tens tu, no? Amb tot el teu bagatge, com està ara el tema punk, musicalment xerrant a Menorca?
1: A
0: Com ho
1: veure,
0: veus?
1: jo el que recordo quan vaig arribar aquí, això, l'any 90, no hi havia res de tot això. I era difícil, aquí només hi havia el rock menorquí o el rock de les Illes, el heavy, thrash i alguna cosa més, no? Però poc. Sí que he anat veient una mica com ha anat tot evolucionant l'escena punk. Ja et dic, no me'n recordo gaire dels grups, però solien ser grups que començaven i no tardaven tampoc massa en desaparèixer, no? Vull
0: Molt
1: dir,
0: efímers.
1: un any, 2 anys o tres, i ja era durar molt, no?, amb un grup. Però bueno, es anaven renovant i venien uns altres i a poc a poc es tractava de que el punk no morís aquí, ja que havia nascut. I això, no? Fins a dia d'avui, pràcticament, que està on fire.
0: S'exposa hardcore? Com ho
1: Sí,
0: veus?
1: l'Explosió Hardcore
0: Com
1: és el primer festival que fem aquí, la primera moguda que ens juntem tots i totes d'aquests grups, així de l'escena punk, hardcore, oi! I tot això. I volem fer alguna cosa, volem fer un festival a la nostra bola, no? Vull dir, muntant-ho nosaltres i amb tots els seus impediments, no? Vull dir, faltava puesto, faltava infraestructura i bueno, molta assemblea i mira a veure com tiràvem endavant a l'Explosió Hardcore. El primer Explosió Hardcore jo no hi vaig ser, ja vaig començar a estar a partir del segon, no? El primer em sembla que va ser Ferreries, si no em recordo, no recordo malament,
0: la plaça.
1: i es tractava de que poguessin venir sobretot grups de fora i poder, pues això, tocar els grups que hi havia aquí per Menorca amb gent de Mallorca o de Barna o d'on poguessin, no? Això és l'Explosió Hardcore.
0: Sí. Bueno, és una fita, no, també, 10 edicions i jo
1: Sí.
0: crec que el millor és que ens hem ajuntat molta gent. Gent que igual fa molt de temps que rodàvem, però no havien acabat de coincidir. Ens hem trobat diferent gent amb una mateixa idea.
1: Era necessari,
0: Era
1: crec,
0: necessari, exacte.
1: era necessari.
0: I també es vincla aquest amb gent de Mallorca, sobretot, però amb gent de Barcelona, no? També, que a Mallorca també és curiós, que l'escena és superguapa, però de veure, no sé si te va passar, que tinc tu que xerraves, no?
1: Sí.
0: Que al final hi havia 7 o 8 grups de Mallorca, però eren 5 o 6 tios, no? Aquest,
1: Bueno,
0: quasi tot
1: sí.
0: tocaven en...
1: Sí,
0: Però vull dir que hi ha
1: sí.
0: una escena molt, molt potent també, no?
1: A l'Explosió Hardcore es tractava d'això,
0: Sí.
1: d'invitar gent de fora, intentar treure una mica diners per algun puesto, d'alguna manera, fent rifes o fent alguna cosa, perquè poguessin venir i intentar pagar-los el bitllet, però si no, tampoc no tenien cap impediment ells en pagar-s'ho de la seva butxaca. La qüestió és que també estaven encantats en venir i poder fer aquest festivalillo a l'illa de Menorca, que és més petita, i Mallorca, pues clar, sí, té molt més moguda i molt més grups. Han sortit grups molt bons d'allí i encara n'hi han. Grups molt bons i bueno, estan aquí al costat, saps? M'encanta.
0: Sí, però vull dir que també està bé que vegin que, bueno, sembla que a Menorca, a part de turisme, no hi ha res més, però bueno, pot sí que hi ha gent que intenta fer coses dins la seva humilitat, no?, i la seva, pues, manera
1: Sí,
0: d'entendre-ho.
1: ha sigut una lluita constant perquè no desapareix tot això, saps? Perquè, bueno, hi havia el risc de que la música electrònica i totes aquestes coses relacionades, bueno, estava tot canviant una mica, que no acabés de matar una mica l'escena del punk, no? Aquí a Menorca. I bueno, sembla ser que ho vam aconseguir, no? A través dels Puag i algun grup més, com Cocina Caníbal i Migranya. I tot això, pues, vam aconseguir que no morís, no? Que mantenir-nos a flote una mica.
0: Molt bé. Ara ja anem finalitzant, Litros, però te tinc que demanar que m'aixerris, bueno, Una banda que t'agradi, una banda que t'amoli.
1: Una banda que m'amoli. És molt difícil, això ja ho saps.
0: Bueno, per això...
1: Tots els que som músics i som... És molt difícil una banda en concret.
0: O que t'hagi marcat, més que...
1: Bueno, hi ha moltes bandes, però bueno, et diré, per exemple, és una banda de fora, de Brasil, m'agrada moltíssim, que són els Ratos de Porão, que fan una mescla de hardcore i death metal i surt pues, aquest hardcore així agressiu i bueno, junt amb Sepultura i tal, són una de les bandes que més m'agrada, no? També de

0: tinc moltes cintes i ara...
1: I cintes de casset també, perquè...
0: Sí, cintes de casset també, sí, sí. Coses que no estan ni siquiera a internet ni a YouTube. Però, clar, et diré que un disc que em va marcar moltíssim, per exemple, és l'Harmony Corruption de Napalm Death. És un disc i un vídeo brutal i m'encanta aquest LP.
1: Harmony Corruption, que bo. Un concert.
0: Bueno, amb això dels concerts passa el mateix, que m'escollir un grup o escollir un disc. He estat a molts, hi ha molts concerts que ni siquiera me'n recordo. Jo sé que he estat, me'n recordo d'anar, però no me'n recordo de veure els grups, ni me'n recordo de veure ningú, perquè, clar, no era només anar al concert, sinó era posar-te cego i tot això, i molts concerts, pues, si eren grans, em tenia que colar, i era tota una odissea, no? Entre que te cueles i tal, luego això, t'emborratxes, al final no veies el grup. Però bueno, un concert molt especial per mi i molt antic, fa molts anys, això va ser l'any 1988, que vaig lograr anar a Barcelona. És el Monster of Rock de l'any 88, que tocava Metallica, Anthrax, Iron Maiden, Helloween i Manzano, al costat del meu barri. Va ser brutal, valia 1.800 peles, i a la plaça de Toros, i ho recordaré tota la vida. Bueno, no me'n recordo gaire, miento, però sí, me'n recordo de sortir Metallica i Maiden, i va ser brutal. Aquest és dels meus millors concerts que recordo.
1: Val. I ara per acabar, pues, estic triant una cançó i posant una cançó.
0: Ostres, m'ho tornes a posar difícil, eh?
1: Sí, clar, és que això és la qüestió.
0: Encara molt més difícil que tot el demés. Escollir una cançó. Mira, et diré que m'agrada molt una cançó, perquè jo, bueno, tinc una vertiente bastante política, i bueno, a pesar de que no me convence ni uno de político, però sóc, em sento, vamos, un anti todo, y mi enemigo el capital, el militar, el credo, el político farsante y el asqueroso banquero. Es una cançó de Juanito Piquete, que es diu Voces Libertàries.
1: Vale. Molt bé. Bueno, Litros, fins aquí aquesta xerrada que hem tingut. Ha estat un plaer, deu t'ho dic.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Igualment, m'ho he passat molt bé.
1: I, bueno, ara no ho han dit, però ara estàs tocant amb la bateria.
0: Sí, he tornat. Sí, sí, sí.
1: Val, vull dir que el Litros està més viu que mai.
0: Sí, val? Sí. Viu i perillós.
1: I que tinguem Litros per molts anys, val?
0: Val, gràcies.
1: I mos veiem per concerts.
0: Sí, clar, com sempre ens hem vist i res, animar a tothom que això és el que hi ha, la música punk i la música hardcore i tot això és el millor, i que el més són tonteries, vamos, que es deixin de hòsties, que és l'únic que hi ha, que vinguin que s'afegeixin al nostre tren, que això ja no té fin.
1: Que encara no va cap, clar que sí.
0: Claro.
1: Bueno, fins aquí. Una abraçada, molta salut.
0: Igualment, gràcies a tots.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, prunes.

La pruna és el fruit de la prunera, un arbre de la família de les rosàcies originari de la zona de Turquia, el Caucas i l'Iran.

Avui en dia en trobam de moltes varietats. N'hi ha de més primerenques que maduren just a principis d'estiu, però d'altres ho fan més tard, a finals de juliol o bé dins d'agost.

Les Balears tenien varietats considerades autòctones, com ara les prunes de porc o les prunes de frare, de gust dolç i excel·lent.

A banda del seu gust, les prunes són unes aliades per a la nostra salut. El seu consum moderat ajuda a regular el trànsit intestinal i ens pot ajudar a anar de cos.

Però a part del seu efecte laxant, aquesta fruita conté diversos nutrients necessaris per al nostre cos, sobretot minerals i vitamines.

0: Així que ja ho veus, lo bones que són les prunes. Vos deixam amb una cançó del duet valencià format per en Borja Penalba i na Mireia Vives, que té un títol ben suggerent, Dolça i Pruna.
1: Tot comença en una dona i al final del meu trajecte necessita fer-te esta cançó. Ha sigut la meua vida i de tu he après a viure sense límits, termes ni horitzons. Tot comença en una dona.

0: una y siempre se acaba en mí.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

0: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: De persones lluitant sense por, tan valentes com covard sóc jo. És poble ple, és poble ple, és poble ple, de famílies que mai han fugit.

0: En aquest moment tenim seguts amb nosaltres en Marijo Ribas, que en aquest... Marijo, encantat. Com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Foraster. Què és lo foraster per tu?
1: Clar, un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida o la meva família en concret i en el context en el que vaig créixer i néixer i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta... en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família, bueno, ma mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca de 7 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar, a veure les àvies, tios, cosins que encara queden a... allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Mm. Era un projecte també molt personal. I vaig anar fent aquest arxiu de foto allà i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca i com a Mallorca viuen pues, els forasters que són la meva família.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Pues bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dogfest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara. Aleshores, i el que faré serà donar alguns apunts sobre quina és la meva perspectiva, de quina manera veig jo que, per exemple, la pràctica de la fotografia o la funció de la fotografia ha estat evolucionant en aquestes dues últimes dècades.
0: Un poc és la teva trajectòria ja de qüestionar com la noció de veritat que la fotografia ha tingut des d'un origen i fins ara. Què trobes, en quin punt trobes que estem ara?
1: A veure, la fotografia no només té a veure amb la veritat. La fotografia, com deia abans, doncs, ve a ser el resultat de tota una confluència de factors, de valors. Per exemple, la fotografia està molt emparentada amb la il·lustració científica del segle de les llums, està emparentada amb la revolució industrial, amb la cultura tecnocientífica del segle XIX, i el que fa és transmetre justament tota una sèrie de valors, de sensibilitats que responen a aquest context històric, cultural, que la va fer néixer, no? Aleshores, la veritat doncs és un concepte tal com la fotografia, en tant que element ortopèdic d'una determinada experiència pot aportar, però la fotografia també ha estat al servei de la memòria, ha estat al servei de la documentació, al servei dels arxius. O sigui, la fotografia, en el fons, ha estat una eina que ha estat doncs, resolent tota una sèrie de necessitats, i el que està passant és que aquestes necessitats avui han canviat. O sigui, ja no estem al segle XIX, estem al segle XXI, el món és completament diferent, la fotografia segueix existent, la carrosseria de la fotografia la tenim més o menys semblant, però en canvi el que podia ser l'esquelet o el cor s'ha hagut d'adaptar a uns nous paisatges que ens envolten, no? Aleshores, què està passant? Doncs que segurament aquests conceptes fundacionals com la veritat, la memòria, etc., estan en descrèdit, o si no, estan compartint el pastís que abans quasi bé tenien en exclusiva amb molts altres elements, com la connectivitat, com la fotografia com a forma de celebració, la fotografia com a llenguatge, la fotografia com a reforçament de la pròpia identitat, penso en el selfie. És a dir, hi ha tota una sèrie de pràctiques fotogràfiques que avui en dia estan perfectament consolidades i que fa unes dècades ni existien. Aleshores, tot això, evidentment, fa que haguem de repensar la fotografia.
0: Clar. Penso que hi ha moments clau on la fotografia s'ha transformat, s'ha socialitzat, l'accés a la pràctica fotogràfica, com per exemple les Kodak Fiesta de Revelador Rápido. Què penses que implica avui per la fotografia l'aparició de les imatges fetes amb intel·ligència artificial i quin impacte creus que pot tenir sobre això?
1: La intel·ligència artificial aplicada a la fotografia és la culminació d'una línia genealògica, d'una línia d'evolució que justament comença amb la voluntat de descripció realista del món. O sigui, tenim unes imatges fetes a mà, unes pintures, uns dibuixos que representen el món. Aleshores arriba un dispositiu que és la càmera que ens permet acomplir aquestes mateixes tasques d'una manera automatitzada. Aquesta càmera es dedica a realitzar una quantitat ingent d'imatges, no? Una proliferació, una massificació, que al final la seva gestió, la seva inclús digestió, permet nodrir uns algoritmes que aprenen a fer fotografies on la càmera ja no és necessària. I aleshores estem avui amb unes eines quasi bé màgiques que quasi recuperen el gest de la mà del dibuixant científic, el gest del fotògraf, i aporten pràcticament els mateixos resultats, però amb una praxis, amb una metodologia completament diferent. No? Aleshores, efectivament, hi ha un canvi de paradigma important que podem considerar tan revolucionari com l'aparició de la fotografia en 1839. Inclús, si fem un anàlisi, ens adonarem compte de que l'impacte que està tenint avui en dia la imatge algorítmica és molt semblant a la que va produir el daguerreotip en la seva aparició. I inclús el rebuig avui que pateix la imatge algorítmica per part dels sectors del disseny, de l'il·lustració, de la fotografia, de les arts visuals, etc., és molt semblant al que va produir el daguerreotip, no? És a dir, a 1839 els pintors es consideraven com ostentant l'exclusiva de la producció d'imatges, i de sobte arriba un altre sector que els fa la competència i han de repartir-se aquell pastís, no? I aleshores què va fer això? Doncs que els pintors es van haver de reciclar, van haver de recondicionar quina era la seva tasca, quin era el seu paper en la comunicació visual, no? I ara està passant el mateix. O sigui, tenim unes eines tecnològiques que fan que, en el cas concret de la fotografia, hagi de replantejar-se quin serà el seu àmbit d'expressió en un moment en què hi ha un nou escenari tecnològic dedicat a la producció d'imatges.
0: Si pensem que la fotografia o allò que ens proposa les imatges produïdes amb intel·ligència artificial són d'alguna manera també el cúmul de la repetició de les coses que ja hem fet amb altres formats, penses que hi ha espai per la nova producció, per un nou escenari, una nova forma de produir imatges, o es repetiran fins a l'infinit les coses que ja han fet, però ara amb un altre suport?
1: Jo contestaria amb dues coses. Per una banda, dir que l'aparició de la intel·ligència artificial no fa desaparèixer la fotografia. O sigui, sempre tenim la càmera, com sempre tenim el llapis, per utilitzar-lo si volem. Per tant, serà sempre una decisió de l'operador. Quin serà el mitjà que utilitzarem per expressar-nos, no? I per altra banda, comparant la fotografia òptica, la fotografia convencional, amb la fotografia feta amb intel·ligència artificial, que fins i tot això hauríem de discutir si podem dir-ne fotografia, doncs és que la fotografia tradicional feia un instant decisiu del món. I en canvi la fotografia algorítmica fa un instant decisiu de la història de les imatges. Uh-huh. És a dir, el que fa és crear a partir del patrimoni de totes aquelles fotografies que s'han creat prèviament. No? Aleshores, això diguem-ne que és vàlid fins ara, però aquesta producció massiva d'imatges amb intel·ligència artificial està arribant a una certa, a un cert col·lapse en la mesura en què ja predominen les imatges, podríem dir-ne, irreals sobre les imatges fotogràfiques. I aleshores fa que l'entrenament, l'educació dels algoritmes ja no es faci amb un material que procedeix de l'experiència d'una càmera, és a dir, d'una experiència directa de la realitat, sinó que comença a procedir de la pròpia cultura de les imatges. Uh-huh. Aleshores, això pot arribar a un cert bucle, a un cert, com deia abans, a un cert col·lapse. No? Uh-huh. I estem en un moment molt interessant, perillós, però que viurem quin és el destí què passa amb tot aquest nou escenari. No? Per exemple, jo com a autor cada vegada em preocupo més d'entrenar jo mateix els meus propis algoritmes. D'aquesta manera puc controlar que no hi hagin sesgos, que no hi hagin elements que pertorbin i que produeixin aquest tipus de col·lapses que segurament ens trobarem molt aviat amb els sistemes, amb els softwares comercials.
0: Haurem d'estar molt més pendents de com estem produint imatges que abans, no?
1: Clar, clar, clar, perquè, esclar, fins ara, podríem dir, una càmera doncs fa les imatges d'una determinada manera, però nosaltres encara tenim un control sobre els resultats. Uh-huh. I en canvi, amb la intel·ligència artificial pot ser que, sense ser-ne conscient, el que obtenim doncs ja no obeeix tant les nostres instruccions, sinó que s'introdueixen unes derives degudes a la manera com aquell sistema ha estat educat.
0: Clar. Mencionaves el llapis i mencionaves la càmera també com elements que han estat centrals en la producció d'imatges, podríem dir el pinzell també, però penso que també en aquest moment on l'aparició d'imatges amb intel·ligència artificial o algorítmiques que has mencionat, també obren un retorn, d'alguna manera, a formats anteriors. S'està tornant a fer foto en pel·lícules, s'està retornant a formats que no estan pensats només per ser produïts i consumits de forma massiva. Trobes que aquesta aparició pot aprofundir aquesta relació dialèctica, diguem-ne?
1: A mi em fa gràcia perquè cada dos per tres es parla d'un retorn a l'analògic com una actitud de resistència i en el fons jo crec que són enginys o invencions periodístiques quan es necessiten temes dels que parlar. Uh-huh. Perquè entenc que en realitat l'analògic no ha desaparegut mai. Uh-huh. El que passa que ha quedat reduït a un reducte de pràctica motivat per unes finalitats molt concretes. Per exemple, el daguerrotip no ha desaparegut. Jo puc fer daguerrotips.
0: Clar.
1: El que passa que si surto de viatge em resulta molt més còmode fer les fotografies amb el meu mòbil.
0: Clar.
1: Però si vull, puc buscar la química necessària i els suports necessaris i fer un daguerrotip. Per tant, la daguerrotípia com a procediment no s'ha mort. El que passa que funcionalment no deixa de ser una excepció. No?
0: Ja no renta. Aleshores,
1: exacte. Aleshores, el que està passant ara és que segueix havent-hi, lògicament, doncs, molts fotògrafs que per voluntat i perquè entenen que el procés té unes característiques particulars importants per ells, doncs segueixen treballant amb carrets, amb pel·lícula química, uh-huh, amb càmeres analògiques, etc., perquè els hi proporciona un tipus d'experiència particular i em sembla perfectament legítim. Uh-huh. Ara bé, si nosaltres això ho mirem des d'una panoràmica sociològica i diem, a veure, quantes fotografies en termes de percentatge es fan d'aquesta manera, és irrisori. Uh-huh. És a dir, pot ser una mica testimonial, però la gran majoria, tota la producció a tots els àmbits ja es fa per uns altres sistemes. No? Aleshores, això, de totes maneres, doncs, i això on vull parlar a la xerrada, és que efectivament hi ha una revisió de les tecnologies, per exemple, per motivacions una mica ecològiques, no? De dir, a veure, i si tornem als sistemes artesanals de treballar amb química que no pol·luciona o d'evitar els sistemes digitals que requereixen un consum d'energia extraordinari, que potser no ens en donem compte, però aquests grans parcs de servidors doncs, consumeixen uns recursos energètics brutals. I aleshores, doncs, de quina manera ens podem oposar d'una manera militant a aquesta situació i doncs, com a bandera, com a manifest, tornem a formes fotogràfiques doncs, més netes, més rudimentàries, però al mateix temps potser més autèntiques respecte als que van ser els pares fundadors de la pròpia tècnica fotogràfica.
0: Clar, crec que hi ha algú interessant sobre això, que la clau seria com l'artesanal, no? Quan un fa algo de manera artesanal té una relació molt més propera amb això, més reflexiva, més íntima. Tu tens alguna predilecció per alguna tècnica fotogràfica en particular?
1: A veure, jo crec que aquestes tècniques més artesanals el que ens permeten és pensar amb el cos, pensar amb les mans. Uh-huh. I en canvi hi ha una altra manera de fer que seria més pensar amb els ulls o pensar amb el cap, no? Uh-huh. Aleshores, totes les fórmules i tots els camins són vàlids. El que ens ha de preocupar és el resultat, quins són els assoliments que s'obtenen d'una manera o d'una altra, no? Però jo no em casaria amb cap tècnica en particular perquè entenc que el que a mi m'interessa és l'eficàcia d'un determinat procediment de cara al projecte que jo vull portar a terme. Aleshores, doncs, hi ha projectes on necessito una càmera digital, hi ha projectes, a lo millor, on inclús renuncio a la càmera i treballo només amb les emulsions i la química del laboratori, o altres vegades treballo amb un ordinador. És a dir, que en funció del que vulgui fer, utilitzaré un sistema o un altre. És com, si em plantegés, a veure, he de fer aquest viatge, home, hi ha una distància que potser justifica que agafi l'avió. Ara, si he de caminar doncs, quatre mansanes de casa meva, potser més val que vagi a peu. I si he d'anar a un altre lloc, doncs, potser agafo a l'AVE. És a dir, que en funció d'on tu vulguis anar, segurament és més sensat, és més eficaç utilitzar un sistema o un altre.
0: Te volia demanar, com a docent i teòric de la imatge, quin consell li donaries a un jove fotògraf avui, en aquest context?
1: Això m'ho pregunten sovint i sempre li passo el mort a un dels grans mestres de la fotografia, que va ser l'Ansel Adams, que quan li van preguntar va dir, mira, per fer bones fotografies has de llegir molt, has de viatjar molt, has de mirar molt cinema, has d'estimar, has d'empapar-te del que hi ha al voltant teu, i segur que si ets sensible a totes aquestes obertures, doncs les fotografies et sortiran de puta mare.
0: Has de viure.
1: Sí, exacte. No? És a dir, has de tenir experiència de vida. I, en el fons, afegiria que jo vaig triar la fotografia precisament perquè ho considero com un pont, com una espècie de hub, no? de sistema, de contacte amb totes les altres disciplines de la vida. És a dir, et permet tocar temes relacionats amb el teu proisme, amb la història, amb la memòria, amb l'arquitectura, amb la literatura, etc. No? És a dir, que en el fons jo entenc la fotografia no com una finalitat amb ella mateixa, sinó al revés, com una manera de transitar o de permeabilitzar-nos cap a tots els altres àmbits de la vida.
0: Perfecte. Darrera pregunta. El teu treball que li tinguis més carinyo, més estima, que t'agradi més?
1: Això és com quan li preguntes a uns pares a quin fill s'estimen més. Sempre diria el més recent, no? Perquè és el que està més proper i tens més encara l'escalfor. O sigui, ahir estava fent fotografies de nit a Mallorca, Llavors jo diria, ostres, les fotografies que vaig fer ahir la nit, que me les he mirat aquesta matinada i tal, doncs em semblen molt engrescadores. Potser encara no tinc la distància crítica per veure si realment doncs, més enllà de l'escalfor, de la passió amb la que ara me les miro, doncs, tenen una qualitat i una excel·lència per mantenir aquest interès. Però jo crec que tots els projectes els valoro, tot i que a vegades uns han tingut més impacte popular, altres han funcionat en uns països o en uns altres, en uns contextes. No sé, jo fa més de 50 anys que em dedico a la fotografia, he fet més de 100 projectes i jo diria que tots ells han sigut necessaris per construir l'arquitectura d'una trajectòria artística, no? Aleshores, crec que tots compleixen la seva missió. És com si parléssim d'un edifici. A lo millor et sembla que una columna no és gaire important, però si la treus, es desmorona tota la resta, no? Per tant, per mi, tot el treball, inclús amb aquells projectes fracassats, no? Perquè jo, per exemple, reivindico molt el fracàs, el dret a equivocar-se. O sigui, algú que pretén ser genial cada vegada que fa alguna cosa és que fa trampa. Vol dir que està aplicant una recepta. Però jo crec que un creador autèntic ha d'arriesgar-se a sortir de la seva zona de confort i això, evidentment, implica a vegades fracassos, errors. No? Jo reconec que alguns dels meus projectes són fracassos estrepitosos, però em sembla necessari haver fracassat perquè ha estat un motiu d'aprenentatge, d'experiència, de superació.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies, Joan Fontcuberta, i benvingut.
1: A vosaltres.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

arriba un aire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada, em refresca l'esperit, em dona una abraçada quan el sol encara s'alça i no escalfa

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, aigua, la calç s'anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment amb l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sol surti per l'horitzó.

0: Radio Far.
1: Mon pare era una persona que li interessava molt en de dir sa cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons, i històries d'aquestes, i bueno, i es fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
2: Una espia, vam... era una espia.
1: Bueno, no, sabíem per què era, perquè... En vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Codrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el lloc i a Vini Codrellet, me'ls ensenyaven altres.
2: Feu intercanvi.
1: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos. I nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
2: Exacte.
1: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ve al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. El propi i el col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'encata amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dog Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tinc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sabat.

vida, els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

la veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí

La natura segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que pressiona únicament allò que ens envolta.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordes personatges dels frares que coneixen allà i, sobretot, tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Penso que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i la mare de llibres. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per el que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que ha fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha elements fantàstics també, que, però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no de caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mort del rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Obrint-te castellà, una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, segut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva, puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remput el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava, ja no sóc el que mirava, o mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però és cert que encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel i un estel que ha perdut el seu fier rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlar-me però no ses emocions, veure-ho tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

veiem desnubus passant, un metge aquí terra, fugint de sa guerra, tancats ulls imaginant pujar l'oratge de demà. Com aquestes rimes estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades, esperança, vull recuperar el primer d'octubre, tornar a

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.